0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Relació qualitat-preu, uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
14: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: I el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Quiero

0: escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 23 de maig del 2026. Avui El Suplement, tertúlia calenta. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet, Marc Molins, molts temes damunt la taula, el més immediat, el concert que aquesta nit ha celebrat Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Avui en parlarem també acompanyats del Luis Hidalgo i d'alguns dels assistents que hi han pogut anar. De seguida també els companys d'informatius amb la crònica d'aquest concert que ens deixa el Marc Ruiz. Un concert que, evidentment, porta cua i en què han sonat peces com aquesta.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo
1: ey,
2: mucha
1: ey, ey.
2: Novia.
1: Avui Luis Hidalgo, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, també amb tots els VIPs que han passat pel concert, ningú s'ho ha volgut perdre. En un matí de dissabte que també, evidentment, mirem cap a Oslo, perquè avui tenim en marxa aquesta final de la Champions i al suplement també sumarem el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, amb el president Rafa Juste, que entrevistarem a partir de les 9, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president en funcions, en aquest cas. Per tant, avui un suplement que també mira cap a Oslo i també mira cap a Girona. Avui el Girona juga la vida. L'Eduard Solà ens explicarà aquestes hores prèvies d'un partit decisiu per la permanència del Girona a primera. Evidentment, també Maica Navarro, amb l'última hora sobre el cas Endic, la setmana que el fill Jonathan ha estat detingut i acusat, investigat en aquest cas per homicidi. Aquesta setmana Maica Navarro, com sempre, a partir de quarts d'11 al suplement. Avui que també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció. I entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la imaginem que s'ha escrit sola. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: Ei, i amb Eva Ei Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. Doncs, precisament, comencem parlant de Bad Bunny, que ha desplegat aquesta nit un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que el porto-riqueny ofereix aquí a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar a Barcelona, ha dit. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts, com La Mudanza, Pitorro de Coco o Nova Iol. El concert ha comptat també amb la catalana Bad Gyal com a artista convidada. Més coses. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte d'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Més coses. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanava en la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. I han decretat presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I del món, les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Avui continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I l'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
4: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
3: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i a Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. I en esports, com dèiem, el Barça femení buscarà avui a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elge Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà demà el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: El suplement amb Roger Escapa.
5: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
6: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
5: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
6: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
5: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
6: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
5: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
7: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
8: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
5: Els riscos de les inversions en línia.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb el Quim Rutllan, el Mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
9: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel i tota la cultura popular i l'associacionisme aquí, ara i a la Ràdio Nacional. Avui us parlarem de moltes coses, com sempre, però sobretot farem esment a dues semifinals que s'han celebrat dels Premis Preludi, els antics Premis Sardana de l'any, uns premis que s'han reformulat.
11: Com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la Sardana de l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa.
10: Sentirem les dues primeres finalistes. En el cas d'activitats del cap de setmana també anirem fins a la tercera edició del concurs de balls de gegants.
12: Posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
10: Repassarem agenda, farem esment també de la primera trobada internacional de bastons i pastorets que se celebrarà a partir de divendres, el proper cap de setmana, a Portugal.
13: Vam veure a Medifolk de que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a Medifolk no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. I aquí vam començar a posar fil a l'agulla i vam explorar diferents possibilitats fins que ha arribat l'oportunitat
10: i moltes més coses que us anirem explicant en aquest Mans que us oferirem amb la Rosa Silluemas, el muntatge musical, la Mònica Muñoz Monsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció.
9: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rullan.
10: Vinga, amunt. Comencem amb uns que seran dijous que ve al CAT, a Barcelona, amb el recuperat concert de la Patum al CAT, on també hi haurà la banda Ricard Quadra, de Berga. Són els Flouk, Calèndula.

0: Espèndola amb el Flow, una formació que dijous que ve, dia 28, a 2:15 del vespre, farà concert de Patum amb la banda Ricard Quadra, el CAT. I és que aquest espai de Gràcia recuperarà una de les cites més emblemàtiques de la primavera, el Memorial Ricard Quadra, que enguany arriba a la 28a edició. Després de 6 anys sense celebrar-se en el Tradicionarios, el concert tornarà a convertir-se en un punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum abans que sonin a la plaça de Sant Pere de Berga. Una proposta que any rere any revisita i reinterpreta les melodies patumaires des dels nous llenguatges musicals. Enguany aquesta mirada anirà a càrrec, com us diem, del Flow, una de les formacions i una de les propostes amb gens més interessants del panorama folk actual i que portarà una lectura contemporània i festiva de les músiques de la Patum, retornant-les a les seves arrels més populars i folk. Marc Del Pino és dels Flouk.
1: La veritat és que la sonoritat és molt bonica perquè, clar, la banda sona molt bé, molt potent i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè evidentment hi ha balls plans, hi ha a vegades unes melodies que podrien ser balls de gitanes, etc. I que això, no? Que són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no? I per tant són com molt nostrades. I llavors, bueno, una mica el que hem fet nosaltres també és afegir-hi una miqueta de collita pròpia i destrossar, entre cometes, una miqueta algunes d'aquestes melodies per poder-li donar aquest enfoc així més del nostre estil. I per tant, doncs això, crec que serà un concert èpic en aquest sentit.
2: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta que escolteu és la sintonia dels Premis Preludi, uns premis que aquesta setmana han començat a encarar la seva recta final amb dues de les tres semifinals que se celebren. Aquests premis, abans coneguts com a Sardana de l'Any, pretenen posar en valor la feina dels compositors que estrenen cada any sardanes. Joan Pons és de Som Sardana, entitat organitzadora.
1: Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
0: S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents. Han celebrat ja les dues primeres semifinals i en queda una. S'ha celebrat aquesta setmana, dilluns i dimecres, i dilluns que ve hi haurà la darrera de les semifinals al Teatre de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on s'hi escollirà la tercera finalista. I seguint el calendari d'avui en 8, a la Garriga, al Vallès Oriental, s'hi celebrarà la gran final. Pel que fa als finalistes, que ja es coneixen, dilluns es va classificar la sardana a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
2: És una sardana pensada per ballar, crec que és força balladora, una sardana que en els curts hi ha una presentació, bàsicament tenor i fiscorn es van alternant amb un diàleg, els curts, després els llargs també una melodia de tenora, després contesta el fiscorn, i hi ha un moment, a partir del salt petit, que hi ha, la curiositat és que hi ha tres melodies juntes, la porten els trompetes i trombó fan una, la canya fa una altra, i els fiscons fan una altra, i contrabaix és l'encarregat del ritme. I després d'una pausa, un interludi preparant el tutti final, doncs es canvien les tornes, i el que feien abans el metall, ara ho fa la canya, i al final el metall.

0: Aquesta era Montserrat Caupena, primera finalista al Premi de l'Audiència dels Preludi. I la que també s'ha classificat és la composició d'Anna Abad, que porta per nom Galanesa. Així ho explicava a la mateixa semifinal de dimecres.
1: Ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una, transmet una tendresa i un amor molt bonic, que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat, i clar, es trasllada a la composició, al context del compositor o compositora,

Galanesa de Nevat, un altre finalista en aquests premis de l'audiència dels Preludi. I que la gran final, com us hem dit, se celebrarà el proper dia 30 de maig a 8:45 del vespre al Teatre de la Garriga, al Patronat. Durant la gala s'interpretaran les tres sardanes finalistes de les categories musical jove, on s'hi han classificat Martí Delgado, Aurora Vicentini i Carlos Alcaide. També s'hi presentaran les tres finalistes del Premi Musical amb peces de Joan Josep Blai, Xavier Ventosa i Joan Droguet. I, com us diem, també les finalistes a l'Audiència, on de moment s'hi han classificat Jordi Molina i Anna Abad, i que dilluns que ve, al Teatre del Casino d'Aliança del Poblenou de Barcelona, s'hi escollirà la darrera de les composicions.

0: Almanso a Catalunya Ràdio tenim encara molta teca per aquests dies. Avui dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, s'hi podrà veure el retorn d'una cita molt esperada dins de l'àmbit geganter, el tercer concurs nacional de balls de gegants, que torna després de 8 anys sense celebrar-se. La trobada coincideix també amb els 25 anys de la proclamació de Sant Feliu com a ciutat gegantera de Catalunya i recupera un certamen pensat per posar en valor la dansa gegantera, la creativitat i el treball de les colles. Hi participaran fins a 5 colles d'arreu del país. L'objectiu, per tant, és reivindicar els balls de gegants com una expressió artística pròpia i incentivar nous llenguatges dins aquest àmbit del món geganter. Raúl Vázquez és de l'organització i de la colla de Sant Feliu de Llobregat.
1: El concurs nacional de balls de gegants, que se celebrarà avui, és un acte que organitza l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, que és la federació que aglutina doncs, totes les colles de gegants del país. I és un acte que s'ha celebrat en dues ocasions i que en el seu origen es va crear doncs, per posar en valor la dansa i els balls que interpreten els gegants, no? Perquè sovint veiem a les figures doncs, arreu de Catalunya, pels carrers ballant, i doncs, valorem molt que són les cultures, el que representen, els vestuaris, però a vegades deixem de banda una mica els balls i al final és una peça molt important del món geganter, no? Les coreografies que interpreten les colles geganteres, que creen, que assagen la música que es composa concretament per un gegant, per un ball. Aleshores, el que l'agrupació volia era doncs, posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
0: La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una exposició de gegants als jardins del Palau Falguera, de Sant Feliu de Llobregat, seguida d'una cercavila abans que a 6:45 arrenqui el concurs, un concurs que té 3 categories diferents.
1: El concurs es dividirà en 3 rondes, d'acord? I cada ronda tindrà un premi. Aleshores, les modalitats són... La primera és un ball improvisat individual. Què vol dir això? Doncs que cada colla haurà d'escollir de la seva parella de gegants només una figura, d'acord? I totes aquestes figures ballaran alhora a la plaça amb una música que s'escollirà aquell mateix dia. Aleshores, les colles hauran de demostrar com poden ballar amb un gegant només i de quina forma, improvisada. Després, la segona ronda és el mateix, també serà un ball improvisat, però aquest cop serà amb la parella de gegants. La tercera categoria, que potser és la més important, és la del ball coreografiat, que aquest sí que és el ball de cada colla gegantera que s'ha preparat, el seu ball propi, que té la seva coreografia i tal, aleshores amb la seva música concreta.

0: clar, seran tres categories, diferents maneres de valorar-les, perquè no és el mateix fer ballar un gegant de 3 metres que un de 30 quilos.
1: Tindrem un jurat de format per 4 persones i cada persona valorarà una mica un aspecte diferent, no? Per exemple, tindrem un geganter que el que valorarà una mica és la coreografia i com s'interpreten els balls, és a dir, com ballen al final els portadors. Després es valorarà també les característiques físiques i tècniques, és a dir, un constructor s'encarregarà de valorar doncs, com està construït aquest gegant, la fisonomia, la pintura, el vestuari, etc. Després tindrem una part més musical, amb una grallera que valorarà el que és la peça musical, i en global doncs, es valorarà la coordinació amb la música, la qualitat de la coreografia, si hi ha varietat de moviments, si són més o menys fàcils.
0: Ja per acabar, destacable també el tema de la improvisació, ja sigui per parelles o individual.
1: Doncs el mateix dia, abans de l'acte, el que farem és un sorteig de la peça que es tocarà a la primera ronda i a la segona ronda, i en el mateix moment d'iniciar la modalitat l'anunciarem. O sigui, els balladors no sabran quina cançó és. Sí que tenim un repertori de cançons tradicionals, perquè a més una altra de les novetats és que enguany només hi haurà una banda que s'encarregarà de posar la música de tot el concurs, perquè així evitem doncs, diferències entre grallers. Aleshores serà la banda Inxa Brassband, que és de Vilanova i la Geltrú, la que ens tocarà totes les peces. Aleshores, aquesta primera categoria i la segona categoria són dues cançons que escollirem de forma aleatòria i l'anunciarem allà mateix.
0: Una bona oportunitat per veure gegants, sí, però també per veure tot allò que hi ha al darrere, la música, la tècnica, la coreografia i feina que té la colla. Sant Feliu de Llobregat, per tant, avui mateix, a partir del 5, tercer concurs de balls de gegants. També avui dissabte, a Vilafranca del Penedès, nova edició de la Tamborinada, la gran festa impulsada per la Fundació La Roda, dedicada a infants, famílies i al treball comunitari a través de la cultura i del lleure. La Tamborinada és un projecte amb gairebé mig segle d'història. Va néixer l'any 77 i s'ha convertit en una de les iniciatives més emblemàtiques del treball associatiu per a infants i per joves. L'Antoni Herrera és el president de la Fundació La Roda.
2: Bé, per sobre de tot, la Tamborinada és una festa popular que està dedicada als infants i a les famílies. És un projecte històric, és un projecte emblemàtic de La Roda i aquestes 49 edicions ho demostren. I sempre hem entès que compleix el nostre objectiu fundacional, que és millorar la cohesió social dels barris i dels territoris a través de la cultura i a través del lleure, evidentment, però sempre amb la llengua catalana i la nostra cultura popular com a eixos centrals.
0: La d'avui és una de les cites previstes dins d'aquest calendari de la Tamborinada 2026, que continuarà el dia 31 de maig a Llinars del Vallès, el 13 de juny a Girona i el 26 a Barcelona, una proposta de caràcter, per tant, itinerant.
2: Històricament, la Tamborinada havia estat una gran, pràcticament una macrofesta, no?, anual en espais els últims anys, com el Parc de la Ciutadella de Barcelona i l'últim de l'anterior direcció i patronat, el Born. Però el cert és que el juliol del 2023, de la mà de la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'actual patronat de la Fundació La Roda va prendre la responsabilitat de remuntar el projecte i de tornar-lo a fer sostenible, de recuperar-lo com a, m'agrada dir-ho, com a projecte de país. Des del principi no vam dubtar, el nou patronat no vam dubtar que la Tamborinada era una gran eina per aconseguir-lo, però calia canviar el format. Doncs l'estela de l'acció que des de la Federació d'Ateneus de Catalunya, torno a recordar doncs, que va ser l'entitat que va fer el pas endavant i va assumir el control, perquè és la Federació d'Ateneus qui nomena el patronat, doncs aquesta territorialitat. Tenim entitats vinculades al llarg del territori i vam creure que el millor era portar la Tamborinada com a festa integradora, etc., al territori.
0: Tallers, espectacles, animació, teatre, música i activitats participatives ompliran aquestes diverses jornades de la Tamborinada, reforçant la cohesió social, donant visibilitat a les entitats dels barris i creant espais de convivència i participació comunitària.
2: Funciona, de certa manera, com una petita fira d'entitats que, en aquell entorn de barri i de ciutat, doncs tenen la seva carpa, el seu estant, fan activitats, fan jocs, fan tallers, etc. I diuen, som aquí, existim, i podem ajudar, i podem estar presents. I la gent també ajudar a que la gent les conegui. Estem treballant en tamborinades, amb associacions de veïns al davant, eh? Com a entitats que es posen al davant, associacions de veïns, esplais, entitats implicades en accions socials, socioculturals, a molts barris i en moltes àrees de Catalunya. Aquesta és la fita.
0: Avui aquesta tamborinada, per tant, desembarca a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Sardana, de 10 del matí fins a les 12, que començarà un concert dels Xiula. Més coses per aquest cap de setmana. Lleida, el Segrià, torna a viure una de les seves grans celebracions populars, l'Aplec del Caragol, que arriba a la 45a edició amb xifres rècord. Gairebé 17.000 penyistes amb 124 colles. La festa ha arrencat amb el tradicional Lo Cargolasso i convertirà els Camps Elisis en una gran ciutat festiva. 3 dies des d'ahir mateix de convivència, música, gastronomia i activitats populars que continuen fent de l'Aplec una de les grans cites festives d'aquest país. Més enllà dels milers de quilos de cargols que es cuinaran durant el cap de setmana, la programació inclou cercaviles, xarangues, concerts, activitats infantils i propostes per a tots els públics. Entre els moments més destacats, l'ofrena floral en memòria de Manolo Calpe, la petita rua de l'Aplec i la gran cercavila de diumenge pels carrers de la ciutat. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol.
3: El que intentem és que el visitant pugui, a part de gaudir de l'esperit de l'Aplec i de veure com les colles s'ho estan passant bé, doncs que també tingui activitats dintre i fora del recinte i que sigui una manera també de descobrir Lleida i que pugui vindre a l'Aplec i després fer alguna altra activitat doncs, per la ciutat o pel voltant de les terres de Lleida.
0: La Canalla també tindrà un espai dedicat dins de l'Aplec, amb una programació específica pensada per mantenir viu el caràcter familiar d'aquesta festa tot el cap de setmana, amb activitats dedicades i pensades també per la gent més jove, amb aquesta tradicional petita rua de l'Aplec, a més de la sempre curiosa cursa infantil de caragols. Festa, per tant, que manté intacte aquest esperit de colla, que continua sent una de les grans expressions de cultura popular i d'identitat col·lectiva a les Terres de Ponent. Ens avancem ara una setmana perquè a partir de divendres fins al diumenge que ve, Viana do Castelo, una ciutat al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, iniciativa que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. La trobada reunirà 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que ompliran diversos espais de la ciutat amb actuacions, mostres, activitats de divulgació al voltant d'aquesta tradició. Una trobada que té moltes sinergies i que vol donar cabuda a la voluntat internacionalitzadora que té el sector. Josep Ramon Parés és el president de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya.
4: Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'Aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a default no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. Clar, nosaltres la gestió per poder organitzar la trobada la vam fer via delegació del govern de la Generalitat. Allà hi ha un delegat, que és el Rui Reis, al qual li agraïm tota la gestió que ha fet i s'ha involucrat moltíssim, i va ser ell que va fer la gestió de buscar una població amb les característiques que nosaltres li vam passar. Ara, una població que no sigui petita, no sigui un poblet, que tingui hotels i que tot estigui molt centrat al centre històric de la població.
0: A més de balls, la programació inclourà una exposició dedicada als orígens i la diversitat d'aquests balls i també una mostra de cultura popular catalana. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup tradicional portuguès en una aposta clara per l'intercanvi i la germanor entre cultures.
4: Hem anat fent pedagogia, hem anat mirant aviam si tindríem participació i, bueno, se'ns han apuntat 15 colles de bastons. Per tant, creiem que és molt positiu en això. Se'ns han apuntat 15 i se'ns han quedat unes quantes pel camí. Tenim una grata sorpresa, també, que és que, com una colla més de Catalunya, se'ns ha apuntat la colla de Miranda do Douro, que és portuguesa, i de cop i volta la vam veure que es havia apuntat. I, carai, doncs l'hem comptat com una colla més de Catalunya i participaran ells també. Per tant, de Catalunya a Catalunya, colles de bastons són 14, una de Pastorets i la de Miranda de Douro.
0: El món bastoner, per tant, com tota la cultura popular, també és una eina per mostrar-se al món, convertint les sortides de grup en grans aparadors i ambaixadors del país. Aquesta trobada internacional a Portugal, que es preveu que tingui continuïtat, aquest aplec internacional o també d'altres activitats són una mostra d'aquesta voluntat.
4: D'aquestes 15 colles que he dit de bastons, que, bueno, sí, 14 de Catalunya que s'han apuntat, n'hi han unes altres 4 que van a Estocolm. Per tant, repartim. És una cosa, jo crec, important, no? De col·laboració també amb ells. Per tant, els bastons no només van a l'aplec de Difolk i a la trobada de la coordinadora, sinó que també van a altres festivals històries, i crec que Altafulla té intenció d'anar a Marrakeix l'any passat, i van anar a Barberà i Lleida, i aquest any, doncs, Altafulla té la intenció d'anar-hi, no?
0: Iniciativa impulsada per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo, a Portugal també, i la coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya, i que vol demostrar que aquesta cultura popular també és una manera de construir ponts entre territoris.

0: I ara fem una mirada ràpida cap a altres festes i celebracions que omplen el país d'aquest cap de setmana. A Vacarisses, al Vallès Occidental, arriba la Festa de la Vaca, una celebració popular vinculada a la identitat d'aquest municipi que s'allargarà fins demà mateix. També continua la Festa Verdaguer, dedicada a la figura i al llegat del poeta Jacint Verdaguer, amb activitats culturals repartides en diferents espais vinculats al poeta i amb epicentre a Folgueroles. A Port de la Selva, a l'Alt Empordà, s'encaren en els darrers dies de la Festa Major de Sant Baldiri. A Cartellà i a Sant Medí, els gironès reviuen aquest cap de setmana la Festa de la Remensa, amb recreacions i activitats vinculades a la memòria històrica. També Festa del Roser a Riudaura, a la Garrotxa, amb el Vall del Gambeto com a protagonista, i Festa Major de Campelles al Ripollès. Altres cites destacades són, per exemple, Cardedeu, al Vallès Oriental, amb la Fira de Sant Isidre, Sant Feliu de Pallerols a la Garrotxa, a la seva Festa Major, amb els seus balls protocolaris de l'imatgeria del municipi. Llagostera, al Gironès, continuen immersos en aquests dies de Festa Gran. Aquest cap de setmana arriba la Festa de la Cirera, Sant Climent del Llobregat, al Baix Llobregat, cita que posa en valor el producte més emblemàtic del municipi. I diumenge, a Rubí, al Vallès Occidental, es trobaran dues celebracions ben arrelades, l'Aplec de Sant Mus i la Festa dels Xatos. Una jornada de tradició, també gastronomia i, com no, cultura popular.
1: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllan.
0: I ara entrem en temàtica musical. Si haguessis...

0: La música d'arrel continua buscant noves veus, noves mirades i noves maneres d'explicar-se. I una de les grans portes d'entrada per als projectes emergents torna a obrir-se aquests dies. Ja està en marxa la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, impulsat pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Enderroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, el suport també d'aquest programa que esteu escoltant. Fins al dia 15 de juny, grups i solistes poden presentar-hi les seves propostes de folk i de músiques d'arrel mediterrànies. A través del web del certamen, el jurat seleccionarà tres finalistes que actuaran en directe a la propera Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el projecte guanyador. Jordi Martí, director de la revista Sons, ens parla de l'objectiu d'aquest concurs.
1: Doncs el concurs Sons de la Mediterrània està dirigit sobretot a grups o a músics solistes que d'alguna manera renovin la música d'arrel. Això és un concepte molt ampli, però bé, dins d'aquesta definició hi poden entrar moltes coses, però bé, és una escena que afortunadament en els darrers anys doncs estan sortint coses molt interessants i el concurs el que vol fer és servir una mica de parador a totes aquestes propostes joves i emergents.

0: El premi inclou una gravació i promoció d'un disc professional, una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals i circuits de folk del país, com per exemple el Tradicionarios, el Circuit Folk, el FinPT, a Vilanova i la Geltrú, el Corre que toquen a Blanes, entre d'altres. A més, el projecte guanyador entrarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport a la creació artística.
1: Propostes amb músics que eren superjoves quan es van presentar al concurs i que ara són ja músics ja més que fets, no? amb carreres molt sòlides. O, bueno, per dir dos noms, per exemple, l'Anaïs Falcó i el Manu Sabater, que ara estan dirigint el Traicionario juntament amb l'Andrea Moliner, doncs han passat pel concursons amb diverses formacions i amb algunes fins i tot ja que pràcticament eren adolescents, no? I ara doncs ja observen el concurs des d'una altra perspectiva, no? I això doncs està bé perquè vol dir que hi ha una continuïtat i bé, i una renovació i un relleu generacional. L'escena del folk ha canviat molt, no? I és significatiu també com el discurs, no? dels grups, vull dir, també és cada cop més habitual que hi hagi grups o músics que ressignifiquen la música tradicional, no? I això ho hem vist sobretot, per exemple, amb reivindicacions de gènere, no? o feministes, que és una cosa que abans el folk i en general la música doncs no estava molt present als escenaris, i en canvi ara sí, no? Record.

0: Aquest dissabte continua el Recòndit, el festival que fa de la música en directe una eina per portar cultura a pobles petits del Pla de l'Estany i espais més allunyats dels grans circuits habituals. Un projecte que arriba a la 6a edició i manté la seva aposta per descentralitzar l'oferta cultural i fer arribar artistes i propostes de primer nivell a municipis de menys de 2.000 habitants i entorns naturals singulars. Avui trobareu els Obeses a Sant Miquel de Campmajor i demà diumenge, a partir de les 6, Tona Gafarot a Vilavenut. A la programació d'aquest recòndit, durant els propers mesos, també trobareu propostes que neixen de l'arrel, com per exemple els Trèvol, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, així com Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi. I a la mateixa línia, avui dissabte arrenca una nova edició del Perifèria Cultural, el cicle itinerant que continua reivindicant una altra manera d'entendre la cultura, des de la proximitat, des del territori i amb propostes que sovint queden fora dels grans circuits. La programació d'enguany s'estendrà fins al novembre, des d'aquest mateix cap de setmana, amb més de 100 concerts repartits en 45 jornades i 35 municipis d'arreu dels Països Catalans. Aquesta serà la primera edició amb la direcció artística de Francesc Rivera Titot i també, com a novetat, arribarà a territoris com Mallorca, el Matarranya i la Catalunya Nord. Titot Rivera ens parla dels equilibris a la programació.
1: També tenim una combinació entre la gent que sabem que té un cert poder de convocatòria amb gent que nosaltres creiem que a curt termini l'hauria de tenir, no? O que són propostes que nosaltres entenem que són molt interessants i que fan una aportació important, doncs, en l'àmbit cultural, no? I per tant intentem fer això, però també sabem que moltes vegades són propostes que encara estan per descobrir en molts llocs i, per tant, intentem mantenir aquest equilibri, no?, per garantir que qui va a veure alguna cosa que ja coneix i li agrada té l'oportunitat de descobrir una cosa que no sabia que existia, no?
0: El tret de sortida serà avui mateix amb l'espectacle Guerra Exili, Revenja, una producció de Joan Lluís Bozzo amb Anabel Villalonga, que combinarà cançons i memòria històrica, acompanyada pel duet ebrenc Terrae. I serà a Corbera d'Ebre, un concert que es repetirà el proper 29 de maig a Porreres.

Aquests eren els Terrae que obren avui, juntament amb Joan Lluís Botzo i Anabel Villalonga, aquest Perifèria Cultural a Corbera d'Ebre. N'hem sentit la cançó de Pandero. Tanquem, doncs, aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rullan a la direcció. Darrere sardana, ara per marxar, una composició de Pepita Llunell. És el Pati dels Tarongers.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
4: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
5: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
6: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
5: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
6: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
8: Fes del Palau el teu ritual.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
10: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam tornar a parlar de Dino Marcelo, aquest home de 56 anys, que va atracar un supermercat de Lleida a punta de pistola, només un mes després d'haver sortit de la presó de Ponent. I de fet, Dino Marcelo, que tothom ja avisava quan va sortir a llibertat, que efectivament no estava rehabilitat.
12: I a més no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 16 d'abril, recorda que la fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada perquè per totes aquestes advertències. Clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer seguiments ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs, i el van poder anar a buscar i detenir-lo.
11: Un dissabte, en què canviem radicalment de tema, també vam sentir històries de parts, concretament la Sandra, la Ivet i la Natàlia, que ens van compartir les seves experiències de donar llum a casa, al cotxe i en un ascensor de l'hospital. Per exemple, la Ivet, en aquest cas, que va parir ella sola una nena de 4 quilos.
13: Jo vaig veure clar que aquell ascensor no s'agafava. O sigui, estava una passa, però és que no em podia moure. Estava com de cuclilla, de genolls a terra, i ja veia que...
10: O sigui, a la sortida de l'ascensor vas veure que el cap ja era fora.
13: Sí, vaig tocar i vaig notar el cap, o sigui, sense que estés a fora, com diguéssim, com la closca. I
10: tenia aquí, cabells?
13: Tenia cabells. Torna a...
10: Ningú t'assisteix al part fins aleshores, en aquell moment?
13: Ningú.
10: O sigui, ja el cap de l'Èlia ja havia començat a sortir?
13: Havia començat a sortir, i el següent cop que em va tocar en penya va sortir sencer. Tenia com tot el cap agafat a la... O sigui, tinc
10: sencer,
13: aquesta...
10: ja.
13: Sencer, tinc aquesta imatge...
10: Ja ha nascut, l'Èlia, eh?
13: El cap, sí. I a la següent, tota.
10: Quants quilos va passar, l'Èlia?
13: 4.
10: 4 quilos?
13: 4, sí, wow. Sí. Anava sentint.

0: Ostres, és gran, eh? És gran. I jo pensava, bueno, calleu que ja l'he tret, o sigui, ja està, no vull saber-ho.
1: I amb en Xavier Aldecó van viatjar a Ruwenzori, unes muntanyes llegendàries i màgiques d'Uganda. Allà en Xavier va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural.
2: Molts nens han de convidar no només a anar a l'escola amb les dificultats que comporten una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina. Havien de treballar al camp i això convertia els seus somnis. En el cas del Harret volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar. I de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos és una dificultat afegida molt gran.
3: O sigui, veies a tota la zona tenien somnis de anar a un altre lloc, eh? O sigui, per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar. I t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies.
1: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
1: HBO Max, una de les estrenes catalanes més esperades de la temporada. Rapalejar.
5: Ja, què collons fotem?
4: La sèrie, creada per Pol Rodríguez, està inspirada en la seva pròpia família i explica la història del restaurant Can Mosques, un dels històrics de Barcelona que ha de lluitar contra un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió pervers. I quan decideixin plantar cara, la lluita es convertirà en una espiral cada vegada més perillosa. Tot plegat, protagonitzat per Enric Auqué, Sergi López i Maria Rodríguez Soto.
6: Hey. Never touch the buttons.
1: I als cinemes, una superestrena de Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
4: Pedro Pascal i Sigourney Weaver porten la sèrie de televisió a la gran pantalla amb aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
1: I al Teatre Borràs, La Promesa.
4: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà la vida per sempre. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui a funció a 6:15 i també a 8:00 PM.
1: Bon dia, Sònia Dolofeu.
7: Molt bon dia, Marina.
1: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes avui pel Baix Empordà, la primera a les festes de primavera de Palafrugell.
7: Avui arrenca una nova edició i ja en porten 64. El municipi tornarà a omplir-se de música, color, cultura popular i de carrers vius. Una celebració amb ànima pròpia, arrelada al poble i pensada perquè tothom la visqui. Famílies, colles, entitats, comerços, veïns i visitants de totes les edats. Durant més de 2 setmanes, Palafrugell es converteix en un gran escenari festiu amb activitats per a tots els gustos i que culmina amb el carrusel Costa Brava com a gran protagonista avui dissabte a 6:00 PM. Hi ha prevista la trobada de pubilles i reines a la Fundació Cuixart i a partir de 8:00 PM, sopar de presentació i espectacle de les colles a la Bòbila. Els pròxims dies també s'hi faran els vermuts literaris, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina o la fangejada. Podeu consultar totes les activitats a la web cultura.palaforgell.cat.
1: I podeu dinar o sopar al restaurant El Padró de Pals.
7: Situat al carrer de les Placetes, número 29, al centre històric, a tocar de la plaça de l'Església i de la Torre d'en Ramonet, un restaurant de cuina mediterrània i cuina casolana que, com no podia ser d'una altra manera en aquesta població, té l'arròs com a especialitat i també tenen una extensa selecció de vins de l'Empordà. I podem tastar l'albocat amb gambes, l'albergínia escalivada amb sobrassada, els musclos amb romaní i llima, l'hamburguesa de vedella de Girona, l'arròs a la cassola amb carn, sípia i marisc o el de marisc i llamàntol, de postres, colant de xocolata amb gelat de Baileys, recuit de fonteta o crema catalana gelada amb carquinyolis. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert cada dia, menys dijous, al migdia, de 1:00 PM a 4:00 PM i a la nit, de 8:00 PM a 11:00 PM.
1: Música. Ara ens

0: Perquè si som per pals, podem anar al concert de Joan Miquel Oliver.
1: A les 9 del vespre, al Pati de Calapruna, un concert que s'inclou en la programació del Festival Ítaca. Oliver és un dels creadors més singulars de l'escena musical catalana, conegut per la seva trajectòria en solitari i per haver estat ànima creativa del projecte Antònia Font. L'artista mallorquí fa poques setmanes que ha estrenat un dels seus discos més esperats, titulat Ruïssos. Un treball on trobem el Joan Miquel Oliver més autèntic i genuí, vestit de la manera més senzilla possible, amb només bateria, baix i guitarres. Estem davant d'un exercici de sinceritat per part seva. No hi falten la vida quotidiana, la solitud, l'amor, ni tampoc allò que ha definit des de sempre el seu estil poètic, una immersió estètica dins les capes més evidents, però sovint desapercebudes, del món. Avui presentarà aquests nous temes davant del públic empordanès. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la web del festival per 14 i 22 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Oxitocina del nou disc de Joan Miquel Oliver, que avui actua al Festival Ítaca a Pals. Ara tornem.

0: Parlament, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: dissabte 23 de maig del 2026. Quina setmaneta que portem. Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo. La capital de Noruega acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mínia Malo Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nazaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'exblaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I busquen proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça Olímpic a Lió a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa. Partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada, i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura novament es dispararà com ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat, a Seròs 36.1, al Segrià o també a Lleida Ciutat als 35 graus, i avui anem pel mateix camí. Avui en aquestes poblacions que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35, a moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30, un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus, i a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuenc. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
5: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que el suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja és a terra ferma, avui a l'estudi l'Andreu Martín. Veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més doncs, ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de dos concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riqueny ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
2: Per l'escenari han passat convidats com Bad Guial, amb qui ha cantat Ella perrea sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
5: És que se m'ha explicat, tio, això sap.
6: És el sí. I no m'hi va escoltar?
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat al ritme de Bad Bunny amb un directe de 2 hores i mitja amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
7: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico, amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Guial a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi me preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
8: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
7: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
2: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
2: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
2: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
2: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
9: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
2: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
2: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
10: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
2: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
11: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
12: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
2: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals, i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
13: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
2: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
15: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
16: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
15: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
17: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
15: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
2: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i FETICO, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
18: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
2: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
19: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes amb la bola negra dels Javis. Entre les màximes favorites entraran al palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
20: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo de la belga Notre Salut. Si tu
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que ret culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletes.
1: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
21: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
21: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
1: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'estan fent per aguantar la calorada.
23: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
24: Home, està sent dur, la veritat.
25: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
22: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones, per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
26: L'informatiu del suplement. És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
27: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
28: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
29: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
32: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
31: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
32: T'ho perdràs?
31: Més informació a futurfest.cat.
33: El balcó gastronòmic és un lloc...
34: Que bo.
33: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
34: Parella, què us podem partir?
33: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
35: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
36: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
37: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
38: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
37: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
38: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
26: L'informatiu del suplement.
0: 6:02 del matí... Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després d'això.
39: La pilota torna a les cames de Mariona.
2: que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol. Jugada per Russo.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
2: I final! Final del partit! Acaba la final.
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
3: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
4: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
5: A veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
6: L'equip ha crescut molt, al revés de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
3: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
7: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia de los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
3: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
9: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
11: Don't ask me the reasons.
12: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
13: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105, i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun, i victòria clara del Barça, ja campió, contra el Torrelavega per 36-24. En waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
26: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison, amb ells Blai i Mercè Olgábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Xa la la la la la la la la la la la la la la la.
0: El lleó de Belfast, Blai?
2: El lleó de Belfast, sí, no, no confondre amb el tigre de Gales, que és Tom Jones.
1: El sentirem avui, el tigre de Gales,
2: sí?
1: També.
2: Ah, sí, que bé, que bé. Aquí queden tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest espai d'avui.
2: A mi Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà. O si més no, en sonarà una que té alguna vinculació especial amb ella. I de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
1: Sí.
2: I per fer-la una mica més amigable, no? Per pressions.
1: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs estava molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
2: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
2: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, anem el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que seré fet de nits de la fresca. Fet un cibre més. De què rieu?
1: Home,
0: de què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també es fa
0: del Van Morrison. Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: palpant el xalalalalala.
1: Vinga, vinga.
0: Les llufes.
2: Ai,
1: encara no. Encara no.
0: Un respecte pel Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, no, i tant.
2: Home.
1: Tots els respectes.
0: Sí. Tenim algun Van Morrison català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison català?
0: O és tan irrepetible que...
2: Uau.
1: Difícil.
2: Difícil perquè...
1: Digues, digues.
2: No, no, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues bueno, a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començava amb el
2: Brown Eyed Girl, sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que ha anat fent
1: i molts discos. I de fet,
2: 47 discos d'estudi, en principi.
1: No m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
2: Sense comptar els discos en directe tot això, eh?
1: I el que no sabem,
2: imagina't,
1: que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests, que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta i sobretot mantenint aquesta frescura, no? Aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar.
1: Sí.
0: Tot sigui dit, eh?
1: Sí, sí. Bueno, a veure, no, aquí entraríem en un jardí.
0: Podríem fer un debat, si vols.
1: Quina és la millor versió de Glòria? Perquè sí, n'hi ha diverses,
0: sí, veritat,
1: de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear un punt d'inflexió en molt sentit, sobretot perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: Clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí, sí, sí. Eh? És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison i a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner i a més és un grup que em fascina també perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com de treballadors de fàbrica, no, amb els, és que no sé com es diuen,
0: amb els elàstics.
1: Amb els elàstics, sí, i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament està, és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està dins de la història del rock, que és Astral Week.
0: Astral Week, jo sí crec. Jo, si algú diu, per on començo amb Van Morrison?
1: Astral Week.
0: Astral Weeks i Moon Dance.
1: Sí.
0: Jo diria,
1: I és,
0: aquests
1: i,
0: dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet, bueno, més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és Moon Dance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz i per això artistes com Michael Bublé doncs també l'han

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar allò, eh?
0: Sí. I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i de la, i amb la veu de Michael Bublé t'adones
0: de la magnitud.
2: De la magnitud
0: de la tragèdia. De la...
2: No, home, tampoc ho fa tan malament.
0: No.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gal·les? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry, sometimes it's bad. El lleó de Belfast i el tigre de Gal·les són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts, doncs, perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
2: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes
0: no.
2: Cantin junts.
0: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy i el Taj Mahal en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica més, doncs, d'anar a buscar aquesta llegenda.
2: Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
0: No tan lleó, jo crec. És més gosset.
2: És un gatet, ja.
0: Un gatet, sí. The only thing to do
1: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuant fent gires amb una veu també meravellosa, encara, que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi han artistes que s'han cuidat i que han pogut doncs, allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs, continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
0: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa a una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu doncs, que s'ha tornat doncs, més àspera.
2: De
0: no?
2: fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
1: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
0: Sí, però no. també m'agrada.
1: Sí, sí. Va, que acabem.

0: és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no? Dintre de la història del rock. És un disc gravat, gairebé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: És inclassificable, jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no? L'has citat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Avalos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu.

0: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
8: Fes del Palau el teu ritual.
9: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Va campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
14: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
13: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
14: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
13: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
14: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
13: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
14: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
13: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
14: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
13: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
14: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
13: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
14: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
13: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
14: Aquest any està disputadíssima entre les favorites la Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
13: Dia gran avui a Oslo amb la final de la Champions femenina de futbol Barça-Olímpic de Lió.
14: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
13: I el Girona avui es juga la permanència.
14: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elx, a les 9.
13: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon dia.
15: O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'Estadi Olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'Estadi Olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'Estadi Olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja a l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
13: Sobre el cas Andic, avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País, el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.

0: Tra.
1: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua en la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requís el despatx de Zapatero factures sospitoses, i a La Razón, la justícia dels Estats Units estrenya el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
0: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
2: L'artista figarenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
0: 60 espelmes, Luis Zahera.
3: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, ven aquí, ven aquí.
2: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Les Bestes, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
0: 93 espelmes, Joan Collins.
4: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
2: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
0: Vida social.
5: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: Marta Ferrer, avui la Ludwig Van estrena disc a Gandesa.
6: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri, es comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 8:15 del vespre.
0: Alfred García també presenta disc, en aquest cas a Pax del Penedès.
6: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 8:15 del vespre, amb entrades per 20 euros.
0: El teatre Borràs, La Promesa.
6: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM, les entrades a partir de 27 euros.
0: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses,
6: on es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:15 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
7: Hi ha un racó de món on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit, i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments, i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
0: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales. Una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del sisè treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. No.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 23 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Comencen les obres d'urbanització del nou esclat a tocar del barri de Can Bolavà. L'establiment comercial suposarà la creació de 100 nous llocs de treball per a la gent del municipi. Amb aquesta notícia comencem a llegir els titulars del dia. El CAP de Calafell podria convertir-se pròximament en un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària amb totes les prestacions sanitàries per atendre els pacients. El proper dissabte 30 de maig tindrà lloc el festival de fi de curs de l'entitat Almas Rocieras. L'acte començarà a les 5:30 al Teatre Joan Colet i l'entrada serà gratuïta. El Vendrell conclou les obres al tram central de la Riera de la Bisbal. La Generalitat es compromet a tenir a la tardor una alternativa al trànsit de camions pesants per Llorenç. Els Mossos detenen un home al Baix Penedès per una onada de robatoris amb força a Bellvei. En un dels casos, el presumpte lladre va arribar a sostraure 1.600 litres de gasoil de calefacció, valents en uns 7.000 euros. Cops de calor, aglomeracions i riscos per a la vista. El govern espanyol activa protocols especials davant l'allau de visitants prevista per a l'eclipsi de sol. El FICCAT programa 82 produccions de cinema del 5 al 13 de juny a Roda de Barà després de rebre rècord d'inscripcions. El tràfic de mercaderies del Port de Tarragona supera els 10,3 milions de tones al primer quadrimestre del 2026. Els líquids a doll continuen sent el principal motor de l'activitat portuària. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ja han començat els treballs previs d'urbanització dels carrers previstos en el Pla de Millora Urbana de la Rambla Mossèn Jaume Tovella del Pom de Calafell. En aquest espai s'instal·larà un nou establiment comercial del grup català Bonpreu. La urbanització permetrà donar continuïtat als carrers Priorat i Gironès, amb un carril bici central i una nova zona verda. També permetrà connectar les avingudes de la Sínia i de la Generalitat amb el carrer Priorat. Aquestes avingudes actualment acaben en cul de sac. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Doncs ja han començat els treballs d'urbanització, s'han començat ja a moure terres, ara estem ja a punt de concedir la llicència per fer doncs, ja l'obra de l'edifici. És un edifici que tindrà dues plantes d'aparcament, per tant s'ha de fer una excavació molt, molt profunda i s'ha demanat doncs, que es pugui fer a l'hora de l'urbanització. I això, doncs, en principi, l'any que ve, si Déu vol, estarà doncs, ja operatiu abans de l'estiu.
0: Aquesta continuïtat dels carrers facilitarà més espai d'aparcament al barri de Cal Bolavà, un dels dèficits principals del barri, però també generarà dues zones verdes de més de 3.300 metres quadrats, una de les quals s'aprofitarà com a aparcament. La continuïtat urbana que donaran aquests carrers permetrà connectar el barri de Cal Bolavà amb l'aparcament del pavelló Joan Urtoll. El nou establiment comercial que construirà el grup Bonpreu tindrà uns 3.000 metres quadrats de superfície i dues plantes soterrani d'aparcament. S'accedirà a peu de carrer a la cantonada entre la Rambla Mossèn Jaume Tovella i el carrer Priorat. El nou esclat es desenvoluparà en planta baixa i serà similar al que s'ha obert fa un any a Cunit. Crearà un centenar de llocs de treball directes i s'ha acordat cobrir-los amb gent de Calafell. El grup Bonpreu farà la formació dels nous treballadors i treballadores i l'Ajuntament obrirà una bossa de treball al Vilarenc per poder-ne fer la selecció. En la parcel·la restant del sector hi haurà un solar de 757 metres quadrats per poder-ne construir habitatge protegit. El grup Bonpreu ha anunciat que vendrà aquesta parcel·la resultant a una empresa que vulgui construir aquest tipus d'habitatge. En el solar hi caben 32 habitatges protegits i 11 de règim lliure, fent un total de 43.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El CAP de Calafell podria convertir-se pròximament en un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària amb totes les prestacions sanitàries per atendre els pacients. Així ho ha avançat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, després del Consell d'Alcaldes celebrat al municipi amb responsables de la xarxa Santa Tecla. El projecte preveu ampliar els serveis actuals del CAP perquè pugui oferir atenció urgent continuada durant tot el dia, incorporant també proves de radiologia i altres serveis que ara només es poden fer a l'Hospital Comarcal del Vendrell. Segons Ferrer, la proposta ja s'ha traslladat a la Conselleria de Salut i està pendent de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per poder-se executar. L'alcalde assegura que es tracta d'una bona notícia per al municipi i per al conjunt de la comarca, especialment davant la saturació que pateixen actualment les urgències hospitalàries.
3: I ens van explicar doncs, això, que en el CUAP de Calafell que es vol fer doncs, que hi hagi 24 hores d'atenció d'urgències es pugui ampliar amb tota la radiologia i amb tots els serveis doncs, que té l'hospital, i per tant passi de ser de CAP a CUAP, i això s'ha demanat a la Conselleria, ens ha dit que sí, i estaven a l'espera doncs, que s'aprovés els pressupostos de la Generalitat per poder-ho tirar endavant i poder-ho aprovar, no? Per tant, doncs, és una bona notícia que ara doncs, que sembla que hi haurà pressupostos a la Generalitat i que tots estem esperant doncs, que això es produeixi.
0: De fet, l'Hospital del Vendrell registra més de 80.000 visites anuals a urgències, una xifra molt elevada que fa necessari reforçar altres punts de l'atenció sanitària. En aquest sentit, el futur CUAP de Calafell permetria descongestionar part de l'activitat hospitalària, ja que podria assumir casos i proves que ara s'han de derivar obligatòriament a l'hospital. Ferrer ha destacat que amb aquesta ampliació Calafell es convertiria en un dels dos únics punts de la comarca amb urgències obertes les 24 hores amb prestacions de radiologia entre d'altres, juntament amb l'Hospital del Vendrell. Tot i això, l'alcalde ha descartat almenys a curt termini la construcció d'un nou hospital a Calafell. Ha recordat que actualment ja s'està ampliant l'hospital de la comarca, però també ha admès que el creixement constant de la població podria obligar a plantejar nous equipaments sanitaris en un futur.
3: I que puguem donar més atenció a les 24 hores i que pràcticament descongestioni, no?, l'hospital. L'hospital té, crec recordar així de memòria, van explicar més de 80.000 visites a urgències a l'any, vull dir que són moltíssimes, no? I per això doncs, és interessant que l'altre lloc on hi ha urgències 24 hores, que és el CAP de Calafell, doncs pugui tenir també un CUAP, pugui ser un CUAP, perquè d'aquesta manera puguin fer proves i coses que ara només es poden fer a l'hospital, i d'aquesta manera descongestionem una mica també l'hospital, no? I en principi ara s'està ampliant a l'Hospital Comarcal, no tenim previsió de fer un nou hospital a Calafell, però sí que hem de pensar en un futur, no? I si continuem aquest ritme de creixement, més endavant, no ho sé, d'aquí 20 anys o 30 o els que calguin, no? I depèn de la població que hi hagi, doncs segurament es pot plantejar.
0: Per aquest motiu, com hem sentit, l'Ajuntament assegura que ja treballa en la planificació urbanística del municipi, reservant espais per a futurs equipaments, zones verdes i aparcaments, amb la voluntat de garantir que Calafell pugui donar resposta a les necessitats dels pròxims anys.
1: L'informatiu, la cultura.
0: El proper dissabte 30 de maig tindrà lloc el festival de fi de curs de l'entitat Almas Rocieres. L'acte començarà a les 5:30 al Teatre Joan Colet i l'entrada serà gratuïta. Està dedicat a la memòria de Vicente Vicaria, fundador i ànima de l'entitat, que ens va deixar el febrer del 2021. I actuarà en la Casa Andalucía de Cunit, Baix Penedès, Escola de Dansa Calafell Diana, Grupos de Baile i Castanyuelas de Almas Rocieres, amb el seu professor Sebastián Cano, El Taranto.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El primer tram de les obres de renaturalització de la Riera de la Bisbal al seu pas pel nucli del Vendrell ja ha culminat. Aquest divendres 22 de maig s'ha obert l'espai situat entre el Pont de França i el Pont Nou, després de més de 10 mesos d'obres en els quals s'ha pacificat el tram del carrer que passa pel costat de la Riera i s'ha eixamplat la llera. Segons l'alcalde, Kenec Martínez, el que s'ha fet ha estat crear un entorn pacificat que, tot i no prohibir el pas de vehicles, sí que és més amable pel vianant. Alhora s'ha fet una zona de passeig a la part del carrer més pròxima a la Riera, on s'ha posat diversos bancs. També s'han eliminat les parets de formigó i s'han fet uns talusos on s'han plantat vegetació autòctona del territori. La part central de la Riera, però, no s'ha tocat. Martínez ha remarcat que el que s'està fent és una actuació de renaturalització i no pas d'enjardinament de la Riera, ja que aquesta no està canalitzada i periòdicament té vingudes d'aigua. Per això l'espai no està pensat perquè els veïns passegin per la part de baix, tot i que sí que s'hi pot accedir, com sempre s'ha fet. El batlle ha afegit que els treballs continuaran ara en el tram que va del Pont de França fins a l'avinguda de Jaume Carner.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Continuem ara amb més notícies de la comarca perquè la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi d'alternatives per buscar la millor solució per desviar el trànsit pesant que passa pel centre de Llorenç, al llarg de la carretera TP-21-25. Així ho ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de l'hemicicle del Parlament de Catalunya en resposta a una pregunta que ha fet la diputada penedesenca d'Esquerra, Lluïsa Llop. Segons Paneque, la previsió és que aquest estudi estigui conclòs a la tardor. Serà aleshores quan es pugui concretar la solució tècnica més òptima per resoldre la situació. Des d'Esquerra s'ha recordat que actualment passen prop de 60.000 vehicles setmanals per la TP-21-25 a Llorenç, molts dels quals són camions, una xifra que es preveu que vagi a més quan s'activi la nau logística de l'empresa Action que s'està fent al polígon de Poet de Banyeres. L'alcaldessa de Llorenç, Montse Ventosa, i l'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, han estat presents al Parlament per fer aquesta petició. Això al costat de la vicepresidenta quarta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura.
1: Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb força a l'interior de domicilis a la urbanització de Bariona de Mar, situada entre Calafell i Bellvell, al Baix Penedès. La investigació apunta que podria estar relacionat amb més fets similars a la zona. La detenció la van efectuar aquest dimecres agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell després de diversos mesos d'investigació. Els fets es remunten entre el desembre passat i el mes de març, període en el que diversos habitatges de la urbanització van patir robatoris que van generar una forta alarma entre el veïnat, especialment perquè moltes de les víctimes eren persones d'edat avançada. Segons la investigació, el detingut actuava aprofitant l'absència de propietaris. En tots els casos, accedia als habitatges causant importants desperfectes i remenava totes les estances abans d'endur-se els objectes de valor. Un dels episodis més destacats va tenir lloc en una casa on el presumpte lladre va arribar a sostreure fins a 1.600 litres de gasoil de calefacció en 3 entrades diferents del 22 de desembre al 22 de gener. El combustible sostret, valorat en uns 7.000 euros, era utilitzat pels propietaris per escalfar l'aigua i la llar. La investigació va avançar després que els Mossos detectessin un veí manipulant diversos bidons que podrien contenir el gasoil robat. A més, el passat 6 de febrer, els agents van seguir el rastre d'un dels ordinadors portàtils sostret en un dels robatoris. L'aparell havia passat a mans d'un altre home de 39 anys que ha quedat investigat per un delicte de receptació. Els investigadors també van concloure que el detingut venia a part dels objectes robats. Coincidint amb la seva detenció, els agents van efectuar una entrada i un escorcoll judicial al domicili del sospitós, on presumptament emmagatzemava material sostret. Els Mossos li atribueixen, de moment, 6 robatoris amb força, tot i que la investigació continua oberta davant la possibilitat que sigui l'autor d'altres fets similars comesos a la mateixa urbanització. El detingut acumulava més de mitja dotzena d'antecedents policials i ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en fons de Guàrdia del Vendrell.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: I hem de tornar a parlar de l'eclipsi solar, perquè els eclipsis solars previstos entre aquest estiu i el 2028, coneguts com la Triada Ibèrica, mobilitzaran centenars de milers de persones arreu de l'Estat. El govern espanyol ja prepara dispositius especials de seguretat, trànsit i protecció civil davant l'arribada massiva de visitants, molts d'ells estrangers, als punts de millor visibilitat. El primer eclipsi total serà el 12 d'agost del 2026 i es podrà veure des de bona part de la península. A Catalunya, la totalitat serà visible sobretot a les comarques de Tarragona. Les autoritats alerten de possibles aglomeracions, problemes de mobilitat i riscos vinculats a la calor i als incendis forestals, especialment en espais naturals. El govern recorda que mirar directament al sol sense ulleres homologades pot provocar lesions greus a la vista i també desaconsella utilitzar càmeres i prismàtics sense filtres adequats. Protecció Civil recomana portar aigua, protecció solar i evitar llargues exposicions al sol. Interior també prepara un pla especial per regular accessos i retorns als punts d'observació i es demana planificar els desplaçaments amb temps i no aturar-se als vorals de les carreteres. A més, es podria limitar l'accés a algunes zones naturals per reduir el risc d'incendi i protegir el medi ambient.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I molta atenció per totes aquelles persones que li agradi el cinema, perquè el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, de Roda de Berà, projectarà 82 produccions de cinema del 5 al 13 de juny. D'aquestes, una trentena seran estrenes absolutes i el 66% tenen autoria femenina. La 18a edició, centrada en temàtica històrica, ha batut rècord històric d'inscripcions després de rebre 335 obres. Com a novetat, enguany s'han amplia un dia la programació, que començarà amb l'homenatge a la Filmoteca de Catalunya i la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada. També es podrà veure la comèdia romàntica Burundanga de José Corbacho, inaugurada al festival mesos abans que la pel·lícula arribi a les sales de cinema. També competirà a la selecció oficial juntament amb Forastera, Femení Singular, Els mals noms i Tanit. La 18a edició del FICCAT té com a eix temàtic el cinema i la història, dos elements que seran presents tant en la programació d'obres que es projectaran com en les activitats paral·leles que s'han plantejat. Més enllà de les projeccions d'obres audiovisuals en català, el festival tornarà a oferir activitats alternatives vinculades al setè art. És el cas de l'exposició sobre la història del cinema a Roda de Berà i la xerrada Descobrint Segundo de Chomón. Durant el festival, al vestíbul del Teatre del Casino Municipal, també hi haurà una mostra de material cinematogràfic professional. D'altra banda, se celebrarà la tercera edició de The Pitch de projectes, en què es presentaran 6 projectes finalistes i 2 de semifinalistes per promoure aliances entre els professionals del món audiovisual. La cloenda de la 18a edició del festival anirà a càrrec del còmic Andrés Fangol. El pròxim 19 de juny, al Teatre Casino Municipal de Roda de Berà. Amb tot, l'organització del festival ha apuntat que a partir d'aquest any s'implementaran diverses mesures per reduir l'impacte ambiental del certamen, com ara l'eliminació d'ampolles de plàstic.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf. que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I a més, bugadors de Calafell per primer cop a la història participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet. Com esteu?
4: Molt bé.
5: Bé. Bé. Il·lusionats. Sí. Molt il·lusionats.
2: Sí. Primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
5: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, ¿vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i bueno, i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
2: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
5: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé, molt divertit.
2: Molt bé, i com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
6: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant a Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta. I això, i que aquest any tenim embarcació nova al llaüt mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar com entrenar o de més per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
2: Com encares aquesta jornada, Berta?
4: A veure, és el primer cop que anem, hi van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea. Així que anem una mica a això,
2: a l'aventura.
4: Sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, encarar el que faci falta.
2: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
5: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent. Entrenem igual, el que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix. Perquè
2: què feu?
5: Realment anem a remar igual. Mm. Vale?
2: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
5: Com els enfoquem?
2: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
5: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir per inclemències del temps, no? I llavors pues, fent físic, vale? l'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? de força, sobretot de força i una miqueta de cardio, i així ho fem.
2: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
6: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els 2 reserves i més crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
2: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
6: Bueno, la logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes. Aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes. I així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars, sí.
4: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si competiríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria, i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes avui.
2: I quan sortireu? Quins són els horaris?
6: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
2: Ui,
6: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat doncs, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de passar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i a la tarda remar, sí.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: I la previsió d'aquest cap de setmana és que el temps serà completament estiuenc, però amb boira costanera. Atenció perquè la temperatura tornarà a enfilar-se en punts de Catalunya cap als 35 graus. Tindrem un cap de setmana de temps d'estiu amb la dinàmica típica dominada pel sol, amb algunes nuvolades de tarda i ambient calorós. L'únic factor que ens recordarà que encara som a la primavera és la possible aparició de boira costanera. Es poden formar sobretot per la costa central i la costa brava, tot i que també són molt probables cap al delta de l'Ebre. I caldrà tenir molta paciència perquè les temperatures mínimes d'avui dissabte i de demà diumenge seran de 18 graus a 20 graus i les temperatures màximes entre els 30 i els 32, fins i tot 35 a Ponent.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui dissabte 23 de maig. Gràcies per haver estat amb nosaltres i que passin un gran cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I comencem amb el projecte de Soc un Bohemio, que ens acosta la nostàlgia amb el conte d'estiu. Un dels temes claus de la seva trajectòria, que destaca per la seva producció delicada i unes lletres que capturen la sensació agradolça dels records de les vacances. Ens submergim en el seu univers, així sona Conte d'estiu.

I continuem repassant descobertes ara amb el cantant lleidatà Kelly Isaya, que ens presenta Lazy, un dels temes inclosos en el seu primer àlbum en solitari, Odaro. Una proposta elegant que fusiona la calidesa del soul amb ritmes afrobeat, marca de la casa, i que combina l'anglès i el català. El punxem ja, aquí teniu el nou de Kelly Isaya, Lazy.

I avancem amb la llista i anem per feina, perquè el grup Mosaic s'uneix a Àlex Cortés per portar-nos el seu darrer senzill conjunt, Temps. Una injecció d'energia pop de caire molt orgànic que ens recorda que les coses s'acaben posant en lloc amb els dies. Una proposta directa d'aquest 2026 que sona així de bé. Aquí teniu Temps.

0: L'entrevista.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Bruno, el cantant del grup santcugatenc Indubio. Mireu com d'enèrgic sona el primer tema que sentirem, Lluny de tu.

0: Bruno, podríem dir que tenim amb nosaltres la veu d'Indúbia. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Lluny de tu, una de les cançons que formen part d'aquest àlbum que vens a presentar. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns una mica qui és Indúbia. Sabem que sou un grup de quatre amics, santcugatencs, que fa 5 anys vau descobrir que també us unia a la música, però com va ser això? Explica'ns una mica.
1: Bueno, som gent en realitat que li agrada molt menjar-se el coco. Aleshores, cadascú troba les seves formes de trobar-se a si mateix. Indubio, de fet, significa en dubtes. Mai hem sabut molt bé què fèiem. Però és una forma de, pues això, d'investigar-nos amb la música i quan ho expresses i ho toques en directe amb el públic i tal, bueno, ho fas real.
0: El 17 de març trèieu el vostre segon disc, el primer de llarga durada, si no m'equivoco. Es deia On el món s'atura. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Doncs llarg, perquè és el primer cop que durant un estiu parem i parem tots els bolos, i m'ha estat un any i mig per poder confeccionar-lo lentament, anar tots els dies que volguéssim a l'estudi, bueno, hem comptat amb col·laboracions, en fi, més recursos que mai. Hem volgut també posar-li èmfasi a les portades, per exemple, que fes un artista molt concreta i molt bona, així en físic, tot molt detallat. Aleshores, bueno, molt satisfactòria, deia.
0: I quin tipus de música us defineix per aquelles persones que potser encara no hagin tingut la sort de conèixer-vos? Quins sons trobarem al vostre disc? Ja hem vist que Lluny de tu és canyera.
1: Sí, bueno, jo una mica per l'estil, eh? De fet, tenim alguna balada, però també sol acabar bastant apoteòsica, però no deixa de ser un rock modern o un pop rock, indie rock, com li vulguis dir.
0: Imagino que heu estat un temps treballant per aquest àlbum, per tant ara toca potser gaudir-lo i no esteu pensant massa en fer nova música, veritat?
1: No, però mai se sap, perquè de vegades sorgeixen oportunitats i cançons tenim. Sempre, clar, per exemple, en aquest àlbum la cançó més antiga potser és de fa 2 anys i mig o 3. Tu, bueno, sabràs si et ven aquí gent tot sovint que per un músic emergent anar traient música és complicat.
0: Oi tant, sí.
1: Aleshores, encara tenim moltes coses a dir, moltes coses que ja estan bullint-se.
0: Imagino, bueno, ara

0: ja anireu publicant tota la vostra activitat un cop doncs, es vagi publicant, suposo, aquestes festes majors, que a vegades són una mica més tancades i que no es poden dir dates.
1: Exacte, a Instagram indubio.oficial, però bueno, també a TikTok, i si busquen indubio.com, també a la web pengem directament els concerts.
0: Molt bé. Doncs Bruno, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio. Ara ens acomiadarem amb Que tot vagi bé. Explica'ns abans de marxar què és el que trobaran en aquesta cançó, què explica aquesta cançó.
1: Que tot vagi bé és una forma de dir, mira, no estem junts, he patit, no t'ho puc dir als ulls, però de veritat et desitjo amb una cançó que tot vagi bé perquè hem crescut junts.
0: Mm-hmm. Que maco. Molt bé, Bruno, doncs ara sí, ha estat un plaer i gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: A tu, una abraçada, salut.
0: Nosaltres ens acomiadem ni més ni menys que amb la cançó Que tot vagi bé.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació, el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia

0: enviar-nos un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
1: Hola, a mi m'agradaria recomanar una cançó de Party Peres que, bueno, no és gaire nova, és de l'any passat, però segueix agradant-me molt i es diu Petit Propietari. Espero que la gaudiu molt. Gràcies.

I això torna a passar rapidíssim. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb el cercle de Clara Baubi. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Com sempre, desitjo que estigueu molt bé, amb ganes, doncs, de relaxar-nos i d'escoltar els temes musicals que formaran part del programa d'avui. Ja sabeu que és el programa de música romàntica de Calafell Ràdio, que ens podeu seguir en el 107.9 de la FM i també online a calafell.tv. Si ho prefereixes i no pots escoltar-lo en directe, pots descarregar-te el programa a través de la nostra ràdio a la carta, buscant la secció Programes, el Només tu i jo. I el primer tema musical ja l'hem escollit. És el cantant Nek, Deseo que ya no puede ser.

Tot tipus d'estils musicals sonen per tu, el Només tu i jo, per a tots els gustos. Noah i Miguel Bosé, La vida és bella.

0: Gracias, Miquel.
1: De nada, Noa.
2: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Us ve de gust escoltar un tema de Pablo Alborán? Aquí el teniu, Solamente tú.

Com ja us he dit fa una estona, per si us acabeu d'incorporar, doncs aquest programa té diferents estils musicals. Ara és el torn de Paul Carrack, Ace of Blue, un remix de l'any 96.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: El Només tu i jo no s'atura, queden 20 minuts de programa. Us deixem ara amb aquest tema musical que de ben segur recordareu. Si no és així, l'escolteu per primera vegada, doncs que el gaudiu.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Estem encara en la recta final del programa. Ja heu vist, doncs, que el programa d'avui és ben variat. Anem d'un any a l'altre escoltant aquests temes musicals. Piso 21, La vida sin te.

Temes musicals que parlen d'amor, de desamor, una miqueta de tot, alguns d'ells doncs barrejats. Rau Alejandro, Todo de ti. 1, 2, 1.

0: Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio. Són les 10.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio.
1: Señorita, la clase de hoy se llama Perreo 101.

0: de Jesucrist finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
1: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, hipercor i supermercat Al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
2: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.

0: Exclusions al Corte Inglés Punès.
1: Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
3: Som 3Cat.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
1: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Bon dia, bona hora, família. 11 en punt del matí. Som a dissabte, avui dia 23 de maig de 2026. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell i des d'ara mateix i fins a una en punt del migdia us acompanyarem des del Calafell Matí de Best Moments. El Calafell Matí és el programa magazín matinal d'aquesta casa que us acompanya de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, combinant l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb la bona música al llarg de 4 hores cada dia, però els dissabtes, dues horetes, entre les 11 i la 1, per tornar a escoltar, compartir dues horetes amb alguns dels espais dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies, com sempre, també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Doncs vinga, moltes coses també per escoltar aquest dissabte. En el cap de setmana engeguem d'aquí un moment amb la Sabel Gámez, amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell. Aquesta setmana amb el capítol titulat Una visita molt profitosa. Parlant de la visita, ara fa alguns dies enrere, del president de la Generalitat aquí a Calafell, el Salvador Illa. Tindrem el Contes per a tots, la narració de la Mònica Closé. També l'espai de les escoles, aquesta setmana amb el David Burillo, que ha marxat a l'escola Jacint Verdaguer de Segur de Calafell. Tindrem el Tots a taula amb el David Bernet. Ens ha parlat del cabrit i de les possibilitats, les receptes que ens ofereix aquest producte. També tindrem, a partir de les 12 del migdia, a punt d'estrena l'espai que ens presenta la Júlia Pont cada dimecres amb les noves propostes a les plataformes de visualització per streaming, noves sèries i noves pel·lícules. Aquesta setmana no hem tingut a la Júlia, que està malaltona. En el seu lloc, el David Burillo ha fet el seu paper i ens ha presentat aquestes novetats a punt d'estrena. Abans d'arribar a la una, tindrem les històries de la música. L'Ignasi Guilús i el Xavi Andreu segueixen repassant cada dijous, també els dissabtes, les millors cançons de la història de la música, les 500 millors cançons, segons la revista Rolling Stone. Tot això amb publicitat, tot això amb cançons, amb música, i així passarem aquestes dues horetes del The Best Moments al Calafell Matí fins la una. Gràcies, com sempre, per la confiança. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, vinga, som-hi, comencem. Molt bon cap de setmana.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: Calafell Matí. A Calafell Ràdio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Una visita molt profitosa. Va durar només mitja hora, però va ser d'aquelles mitjores que deixen empremta. A Calafell, la visita del president de la Generalitat no va ser un simple acte protocolari. Va ser una trobada de treball, d'aquelles que sents que poden canviar el rumb d'un municipi, d'aquelles que poden quedar gravades als carrers i a la gent. L'alcalde, Ramon Ferrer, va aprofitar cada minut per posar sobre la taula allò que realment importa, l'encaix territorial del Baix Penedès, la pressió que suposa la població no empadronada, el finançament dels serveis socials, la necessitat de cuidar el nostre litoral, l'urgència d'una nova comissaria, la mobilitat que s'ofega a la C31, la nova centralitat entre Calafell i Segur, la problemàtica de l'habitatge i, fins i tot, el somni de convertir el bot salvavides en patrimoni immaterial de la humanitat. I el president Illa no només va escoltar, va entendre, va captar, amb aquella mirada de qui coneix el territori i sap què significa governar un municipi, que Calafell té un projecte clar, valent, amb horitzó i que hi posa. Ho va reafirmar quan va visitar el Pla de Barris de Cal Boblavà, un dels millors valorats de Catalunya, i va reconèixer la feina feta i la que encara queda per fer. Aquell dia, entre converses, llibres d'història local i una agulla de xarxes convertida en símbol, es va teixir alguna cosa més que acords. Es va teixir complicitat institucional, confiança i futur. Perquè hi ha visites que són de cortesia i n'hi ha que són de país. I aquesta, per Calafell, va ser d'aquestes últimes. Una visita molt profitosa que ens recorda que el camí cap endavant sempre es veu més clar quan les coses es miren amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Bonfill Matí. En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots. Una narració de Mònica Closé per a petits i grans.
1: Molt bon dia. Avui us vull explicar la llegenda de la Lorelai. Què és la Lorelai? Doncs la Lorelai és un penya-segat a la part del Rin, diguéssim, la part romàntica del Rin, on el Rin, el riu, és una mica més estret, hi ha moltes roques dins de l'aigua i molts corrents, i és una part del Rin una mica complicat per navegar. I aleshores la Lorelai, doncs, és el nom de la roca, d'una roca d'un penya-segat molt gran, i a més, el títol d'un poema que ha fet Heinrich Heine i que han posat música. Ist du ja sie? Ich weiß nicht.

0: temps en... Doncs vet aquí, diuen que a la posta del sol, allà, a la Lorelai, al penya-segat, està posada, està asseguda una dona molt, molt, molt bonica que es pentina la seva cabellera rosa llarga i canta una melodia molt, molt bonica. I això fa que els mariners que passen per aquestes contrades doncs es fixen més amb la dona que no pas amb el riu i aleshores moltes vegades, no sé, naufraguen. Però per l'altre costat també comenten que la Lorelai, com s'anomena també aquesta dona, que no és només brusa, no, no, és una patrona dels pescadors i moltes vegades ensenya a assenyalar als pescadors llocs on poden fer bona pesca. Doncs la història de la Lorelai va arribar a les orelles, a les oïdes del jove fill del comte de la regió. I aquest noi, doncs, aquest jove volia conèixer la Lorelai. I aleshores, sense dir res a ningú, va muntar-se a cavall, va cavalgar riu avall, fins que va arribar a una petita localitat que estava just enfront del penya-segat, que estava a l'altra vora del riu. I així va parlar amb un mariner i li va dir, doncs, porta'm a l'altra riba. I el mariner va dir, doncs, mira, tu puc apropar una mica, però no m'atreveixo a anar fins a l'altra riba perquè el riu allà té molts corrents i és molt perillós. Vale, vale, d'acord, va dir el senyor, d'acord, no passa res. Aleshores va posar la barca i el mariner va remar fins allà on podia. Aleshores ja faltaven com 2 o 3 metres per arribar a la riba. I el jove, doncs, no sé, va dir, doncs, esperem, van esperar. I evidentment, amb la posta del sol, va aparèixer a dalt del penya-segat aquesta dona tan guapa, tan bonica, i va començar a cantar, i va començar a pentinar-se la seva cabellera rosa, i el jove es va enamorar perduament d'aquesta senyora, d'aquesta dama, i li va implorar al mariner d'apropar-se una mica més, però el mariner no va voler. I aleshores, com que no volia, aleshores el jove li va donar un cop de puny que el va deixar inconscient i ell mateix va remar més cap a l'altra riba i va remar i remar, però va passar el que havia de passar. Quan ja estava a punt d'arribar, doncs va perdre el control de la barca va anar a un altre lloc, ell va caure a l'aigua i els corrents el van portar i aleshores el noi va morir. Sort que el pobre mariner sí que va recobrar la consciència i amb prou feines va poder arribar al lloc on vivia. Doncs la notícia de la mort del seu fill va ser molt dolent pel pare i aleshores va demanar al seu capità que anés a arrestar aquesta bruixa. I el capità, doncs, li va dir, pues mira, no sé, intentem arrestar-la, però jo prefereixo, no sé, llençar-la al mar perquè no sabem si aquesta bruixa sap alguns trucs de màgia i es alliberarà. D'acord, d'acord, va dir el comte, m'és igual, però fes alguna cosa, que aquesta dona ha d'estar castigada. Doncs el capità va agafar els seus homes més valents i van anar de l'altre costat, bueno, van passar per l'altre costat, però més riu avall, quan ja el riu no era tan perillós. I aleshores van intentar, bueno, i van posar el penya-segat i just allà la van trobar cantant i pentinant-se. I aleshores van intentar, no sé, apropar-se, però la dona, la Lorelai, es va veure i aleshores va cridar, pare, ajudeu-me. I en aquell moment, de les escumes del Rin, van sorgir 6 cavalls blancs que tiraven una carrossa. La Lorelai va endinsar-se en la carrossa, es va quedar allà asseguda i els cavalls van desaparèixer entre les escumes del Rin. I mai més la van tornar a veure. Només els pescadors diuen que segueix vivint allà i que s'ensenya llocs per pescar. I conte contat, el que conta s'ha acabat.
1: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closet.

0: Som a dimecres, avui 20 de maig de 2026. També aquest és un espai que podeu escoltar en repetició en el Calafell Matí de Best Moments els dissabtes. És l'espai de les escoles, ja sabeu, cada dimecres, sempre que els docents no estan en vaga, anem a un dels centres educatius del nostre municipi, a les escoles del nostre municipi. Avui, el David Burillo i també la Roser Ribas s'han desplaçat fins a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. Anem a saludar ja el David, a la Roser, que ens escolten. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Ferran. Molt bon dia, com estem?
0: Doncs molt bé.
1: Doncs bé, com deies, estem aquí a l'escola mossèn Jacint Verdaguer i tenim aquí davant doncs, uns alumnes de cinquè de primària que ens explicaran, bueno, ens explicaran una excursió que vam fer divendres passat, però abans de que ens expliquin aquesta excursió, doncs millor que es presentin, que ho tenen bastant preparat, així que molt bon dia, com estàs?
2: Hola, em dic Juan Ignacio i soc de l'escola mossèn Jacint Verdaguer de la classe 5B.
1: Molt bé. Ara et començaré a preguntar, però tu, qui tenim per aquí, com et dius?
3: Hola, em dic Ciro i soy de la classe 5B.
1: Molt bé. I tu, com et dius?
4: Hola, em dic Omar i soc de la classe 5A.
1: Molt bé. I tu?
5: Hola, em dic Carlota i soc de la classe 5A.
1: Súper, molt bé.
6: Hola, soc Chat i soc de la classe 5B.
1: Molt bé. I per últim, qui tenim aquí?
7: El Percy i soc de la classe de 5A.
1: Molt bé, doncs Percy, em sembla que començarem per tu. Vau fer una excursió, com dèiem, al Museu Pau Casals de Sant Salvador divendres passat i ara doncs ens explicareu una mica què és el que vau fer aquell dia. En el teu cas, què és el que vau veure allà?
7: Primer vam anar a la casa Pau Casals i vam veure la seva casa. També hi havia una sala de teatre, que hi havia uns sofàs, i vam veure com un vídeo de la seva vida tocant violoncel i ens va explicar una mica de tot. Una cosa molt curiosa és que guardava un tros de pèl del seu inspirador que fa que ell toqui el violoncel. I ara la meva companya, Chat, es va explicar.
1: Doncs, Chat, explica'ns què és el que vau fer, a veure.
8: Vam fer uns haikus, que són les frases petites, per formar un poema petit, i després es va fer una cançó amb ella i vam juntar el ritme de la cançó i les petites frases i vam juntar i es va fer un haiku.
1: Molt bé. Expliqueu-me què és això del haiku. A veure, algú m'ho sabria explicar, què és un haiku?
7: Un haiku és com juntem un ritme, nosaltres fem un ritme i expliquem una cosa que ens ha passat en la nostra vida quotidiana o algo fictici i juntem l'oració amb el ritme i així fem una cançó nova.
1: Molt bé. Doncs explica'm tu per aquí què més vau fer.
5: Vam aprendre qui era Pau Casals a través d'un vídeo. Ens van explicar que era un professor d'orquestra de Bürger i els seus alumnes, els primers, van ser unes alumnes xiques.
1: Molt bé. I què més vau aprendre? Explica'ns una mica.
4: Pau Casals era un dels millors violoncinistes d'aquella època. Vivia en una casa molt bonica i senzilla. S'inspirava en tocar el violoncel i un dat molt curiós és que en la Guerra Civil Pau Casals va anar a França, va reunir uns quants diners i va volver a Espanya per donar-li diners a Franco i que mandessi gent a França per salvar-la.
1: Vale, molt bé. Per tant, veiem que vau aprendre moltíssim en aquesta excursió. Però em sembla que a part d'aquesta sortida al Museu Pau Casals, després van fer una cosa extra a l'acabar l'activitat. Per tant, explica'm tu en aquest cas què és el que vau fer.
3: Després d'acabar totes les activitats, han anat a una plaça que està al costat del Museu Pau Casals. I ahir van menjar i jugar molts jocs als meus amics i companys. Però no van fer activitats del Museu Pau Casals després d'acabar les activitats. I el meu company Juan Ignacio va explicar què van fer després de jugar i van ir a la platja.
1: Això em sembla que abans ho comentàveu, que jo crec que també va ser de les coses que més els va agradar. Per tant, explica'ns una mica. Què vau fer després de dinar? Vau anar a la platja? Què vau fer? A veure, explica'm.
2: Quan vam anar a la platja, després de menjar, vam ir a la sorra a jugar. També hi havia un parc que era com un vaixell, no era un vaixell de veritat, sinó que era un vaixell de fusta, com un parc així com amb tobogan i tot això. I després d'unes més hores vam ir-nos a la nostra escola i vam acabar l'excursió. Ja s'hi ha acabat.
1: Molt bé. Em sembla, perquè abans ho estàveu comentant, que va haver-hi valents o valentes que es van banyar a la platja. És possible això o ho he sentit malament?
9: Els peus.
3: Sols els peus, no podíem banyar-nos completament.
1: Clar, és que en aquesta època de l'any encara l'aigua del mar és freda. Per tant, nois, noies, algú de vosaltres es va banyar al mar o va posar els peus?
7: Jo vaig posar els peus al mar, però estava molt freda. No donava ganes de banyar-se tot completament.
1: Molt bé, digue'm.
3: Jo m'he banyat tot en un dia que hacía molt calor i no estava tan freda l'aigua.
1: Molt bé. Clar, és que ara comença ja l'època, el bon moment per anar a la platja, i això també us volia preguntar. Ara arriba el moment en el que s'apropa l'estiu, s'apropa al final de curs. Per tant, nois, noies, com valoreu aquest curs? Com us ho esteu passant i com us ho heu passat? Perquè ja ben bé queda poquet.
5: La veritat que bé. Havíem noves professores, he après més d'elles i ja està.
1: Molt bé.
3: Hem passat molt bé i hem aprengut sobre la vida de Pau Casal i com va fer su carrera musical.
2: També m'ha agradat que ha vingut una nova tutora que es diu Paula, que m'ha agradat com a nova tutora en aquest curs, que ha sigut molt bona amb nosaltres i paciència en tots els casos que han passat.
1: Que bé. Molt bé, nois, noies, doncs veig que valoreu superpositivament tota la tasca de les vostres tutores, també el que heu après. En concret em dèieu això de Pau Casals, però què més heu après durant aquest curs? Alguna cosa que digui? I doncs me'n recordo que vam estudiar això. Alguna cosa que se us hagi quedat, digue'm per aquí.
8: Vam anar a la Ciutadella per veure els castells de la Ciutadella.
1: Molt bé. Per tant, veig que el que marca més, sobretot, són les excursions, eh? Tant de Pau Casals o la Ciutadella. Heu fet alguna excursió més? Espera, digue'm.
3: També sempre fem moltes excursions a la platja.
1: Molt bé. Digue'm.
7: També vam fer una excursió que vam anar com... Saps, a la Talaia hi ha com una muntanya i vam fer diverses activitats d'anar sols amb un walkie-talkie i una brújula, i una noia ens va indicar les instruccions i teníem que anar per un camí i arribar a la meta, i el primer que guanya amb el menys temps possible guanya. També vam fer una... Vam fer com un escut amb elements de la naturalesa, amb pedres, fulles i tot allò.
1: I nois, noies, l'any vinent aneu a sisè, sereu, m'imagino, els més grans, les més grans d'aquesta escola. Esteu preparats, preparades per aquest moment? Teniu ganes?
5: Sí, però... També tenim miedo perquè... A ver si és més difícil.
2: També que jo crec que si és una mica més per preparar-nos a l'ESO, perquè puguem pues, fer-nos més intel·ligents i estar preparats i no agarrar de sorpresa a que anar a un lloc tan important com l'institut.
1: Clar que sí. Doncs, nois, noies, abans d'arribar a sisè, vindrà l'estiu. Per tant, teniu ganes que arribi aquest estiu?
7: Sí, tinc moltes ganes, perquè ahir, com estaran les vacacions, anirem amb els meus amics a la platja, a jugar a futbol i tot allò. També tindrem torneig, almenys jo, perquè jo faig futbol i tindré molt torneig.
1: Molt bé. I tu què tens previst fer aquest estiu?
8: Jo tinc previst anar al meu país, que és el Marroc.
1: Molt bé. quin viatge més guai, que guai, molt bé, molt bé, molt bé. I tu per aquí, què tens previst fer aquest estiu?
5: Jo anar a competicions de ball, perquè jo faig ball i m'agrada.
1: Molt bé, que bé, que bé. I per aquí què farem aquest estiu?
4: Jo aquest estiu tinc previst de jugar molt a la playa amb el meu pare i estic esperant Sant Joan, Sant Joan, perquè m'agraden molt els petards, i quan s'acabi l'estiu faré un esport llamat triatlón.
1: Ah, molt bé, triatló. Ara us preguntaré pels esports, perquè veig que per aquí hi ha esportistes, eh? Per tant, què farem abans? Què farem aquest estiu?
3: Jo crec que la passaré molt bé quan la meva família ha anat a la platja o talvez algun dia ir al meu país, Argentina, i no sé, entrenar més en el futbol.
1: Molt bé. I per aquí, l'últim?
10: A mi, en aquest estiu, com va ser el meu cumple de la meva cosina, tenim que ir a València, i després uns cosins que venen dels Estats Units, que venen a Madrid, nosaltres anirem a Madrid i compartirem amb ells.
1: Molt bé. Doncs, nois, noies, ara per acabar veig que sou esportistes en aquest grupet. Hi ha per aquí persones que ballen, persones que es volen apuntar al triatló. Per tant, digueu-me, quins esports practiqueu? Us agrada l'esport o què?
7: Sí, a mi m'agrada molt l'esport i practico quasi tots els dies, menys el dimarts, futbol, i m'agrada molt.
1: Molt bé. I per aquí, quin esport practiquem?
11: A mi m'agrada l'esport i practico gimnàstica rítmica.
1: Molt bé. Tu em deies que practiques ball i que aquest estiu tens competicions. Com estan en aquesta temporada de ball i quines previsions tens per les competicions? Anirem preparats, preparades o què?
5: Sí, ja hem guanyat una competició a segon lloc i ja jo crec que sí, podem guanyar.
1: Clar que sí. I per aquí?
4: Jo en tota mi vida he fet futbol, natació, karate i triatló. I m'agrada molt els esports, tinc planejat de gran fer molts esports i ja està, m'agrada molt.
1: Molt bé, sembla que ho tenen clar aquí, això de fer esport. Uh-huh. Per tant, els dos últims, quin esport practiqueu o quin esport voldríeu practicar?
3: A mi m'agrada molt el futbol i el bàsquet, i jo he estat practicant futbol, però després ja no he ido, no sé per què, però m'agrada molt el bàsquet i el futbol, i m'agradaria practicar-lo.
10: Jo també feia de petit natació, també ara estic amb el karate, que és el cinturó marró, i també... Ara vull meter-me en futbol, però primer vull estar en cinturó negre i després canviar-me al futbol.
1: Mare meva, molt bé. Doncs Ferran, com veus aquí en aquesta classe, tenim nens i nenes molt esportistes, uh-huh, que s'ho han passat pipa durant aquest curs en el Museu Pau Casals i totes les sortides que han anat fent aquest any. Han après moltíssim, tenen una mica de por, de neguit del que vindrà a sisè, potser... Però bueno, els tenen clar que abans de sisè i abans de l'ESO vindrà l'estiu i tenen moltes ganes de passar-s'ho bé. Per tant, nois, noies, us sembla si ens acomiadem d'aquesta secció i diem adeu tots i totes a la vegada? A veure.
12: Adeu!
1: Que vagi bé, Ferran.
0: Gràcies, gràcies, David Burillo. Gràcies a tots els alumnes que t'han acompanyat en aquesta connexió de les escoles. També a la Roser Ribas, l'estrena des d'aquest espai de les escoles del nostre company, el David, que ho ha fet molt, però que molt bé. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís.
12: A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
13: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
1: I cada dues setmanes, els dijous a partir de les 11 del matí, després del temps, tenim l'espai Tots a Taula, capitanejat pel cuiner calafellenc, en el David Bernet. David, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Temps d'estiu ja?
2: Sí.
1: Temps d'estiu. Curta. Sí, sí, sí. T'agrada l'estiu a tu?
2: Sí.
1: Sí, sempre. Sí, sí, sí. Home, els de Calafell, si no els agrada l'estiu, que és quan...
2: Malament.
1: Malament, eh?
2: Però sí que aquesta temperatura ara... Veurem com és l'estiu, però aquesta temperatura ara és potser l'ideal, també. Després, si fa molta calor...
1: Sí, sí, clar, és que després ens agrada l'estiu, però compta amb la calor, quan la temperatura és molt alta, doncs també es pateix d'alguna manera. Deixem el temps, anem a parlar de gastronomia, de productes, no sé si de temporada, perquè del que parlarem avui és temporada tot l'any, no? Avui parlem de cabrit.
2: Sí, avui parlem una miqueta d'aquesta carn de cabrit, que, bueno, a vegades les tenim una miqueta oblidada com a producte, no? I ara que parlàvem això del temps de l'estiu, a l'estiu, per exemple...
1: Barbacoes.
2: Part de les barbacoes, doncs clar, tot el lligam de tota la varietat de carn, sempre ens deixem a vegades una miqueta també a vegades al cabrit, no? I ens tirem molt a la costella, però hi ha moltes opcions. I una altra cosa també beneficiosa que té, però ja no la carn, sinó el que és el ramat o el pasturatge, d'acord, és tot el tema de ramats, d'acord? Una de les coses que ara s'està parlant més, no?, de l'estiu, dels incendis forestals, de que cada cop n'hi ha més, tot això, lògicament, és pel clima que està canviant.
1: Correcte.
2: Però una altra cosa que ha canviat també és tot el que comportava, no?, tenir ramats, tenir ramaderia per tot el territori. Com que cada cop és més complicat treballar la ramaderia, si sempre dic que amb el sector primari han de lluitar amb molta burocràcia en molts aspectes, no? Però amb el tema de la ramaderia especialment, doncs han de lluitar molt. Llavors al final veiem com abans tots els pobles tenien ramats, no?, de cabres, de cabrits, de que sigui, no? I ara doncs no n'hi ha. Lògicament no n'hi ha. Llavors, què passa? Que les muntanyes estan com estan, no? Per tant, el cabrit, a part de la part aquesta, no?, de la carn, que ara en parlarem, també destacar que això, no?, que hi ha, i després aquí hi ha tota la no?, la tradicional, pues, la carredada aquesta, no?, que d'en Ralet, que tot això que estiu, no?, carredada que va fins a l'Alt Penedès, hi havia tot un camí.
1: El camí, no?, de transhumància, vols dir?
2: De transhumància, de tots els ramats, no? Tots els territoris en tenen, ara quasi són vies verdes,
1: clar,
2: per la gent.
1: Clar,
2: no?
1: Exacte, perquè la gent surti a passejar per la muntanya, per la muntanya, clar, el ramat ja no circula, no?, per ells.
2: I llavors una miqueta tot el tema aquest, doncs, d'això. La carn, el que és el cabrit, primer de tot, la diferència una miqueta entre cabrit i xai, no?
1: Està bé que ho aclarim, perquè a vegades alguns anem perduts, en aquest sentit.
2: Amb trets ràpids, el cabrit ve de la cabra, llavors és el cabrit és les primeres setmanes que encara que està alletant es fa aquest cabrit, i és això, i això vindria de la cabra, i el xai vindria de l'ovella.
1: Val.
2: D'acord? Seria la diferència. També seria ovella, doncs, en moment que és lletó, no?, que encara consumeix llet. Normalment, tota aquesta carn de cabrit o de xai, al final, el que ha de ser és, perquè sigui tendre, doncs, de tenir primeres setmanes, val? Per tant, que estiguin alletant encara.
1: O sigui, el xai és el que en algunes terres diuen el corder, no?
2: Sí, el corder.
1: I el cabrit és un altre.
2: El corder en castellà,
1: sí,
2: no?
1: Sí, correcte.
2: És un altre. No?
1: I el cabrit, estem parlant d'una cosa diferent.
2: Sí, seria el de la cabra, val? I l'altre seria el de l'ovella.
1: Que és molt més apreciada la seva carn, per això també és més cara, no?
2: Sí.
1: Quan a l'hora de comprar-ho, sí, hi ha aquesta diferència.
2: Sí, és més cara, llavors la diferència és una miqueta això. Els dos es consideren, tot i que no ho veiem tan vermell, sinó que són carns més rosades, es consideren carns vermelles. El que passa és que la quantitat de greixos, d'acord, és menor, perquè la quantitat de greixos d'aquests animals, si comencéssim a despassar les peces, per exemple, la vedella o el porc, el té molt infiltrat entre la carn, el greix. Però el que és el cabrit, o el xai, el greix està una miqueta situat al voltant, doncs, dels menuts, no?, de l'estómac, tot això, però prova la carn en si, no això. Sí que és veritat, per exemple, si féssim ara entre espatlla i cuixa, doncs l'espatlla, lògicament, del cabrit és molt més greixosa que el d'això. Però comparat amb la carn vermella, val? Per tant, la considerem carn vermella, és la que té una miqueta menys greix. No?
1: Però fixa't també que potser, perdona que et talli, que quan ens recomanen dietes doncs baixes amb greix, potser no recomanen tant el xai o el que seria el cabrit, no? Sempre ens recomanen doncs altres tipus de carn.
2: Sí, perquè tot i així en té.
1: En té, eh?
2: Val? Tot i així se'n té, lògicament, la costella, però sempre ho té al voltant.
1: Malgrat no que és més fàcil que separar-la, que és més fàcil separar-la, però és carn més greixosa.
2: No és tan infiltrat com seria la vedella o són el porc, que, per exemple, doncs els greixos són més infiltrats a la carn, no? Clar, normalment el cabrit el que sona són més mascles els que arriben per carn. Per què? Perquè al final la cabra que va destinada és molt cops doncs, a la llet, també. A partir d'aquí...
1: I a la reproducció.
2: I a la reproducció, i després hi ha tot l'apartat de formatges, d'acord? Que la varietat de formatges doncs, de cabra doncs, són molt importants, i més aquí, no?
1: Però la carn seria la mateixa? Si matéssim, per exemple, sí, una cabra que no un cabrit?
2: Sí, el que passa que la carn ja passa a ser molt més dura... Val. El que és el cabrit és el que
1: és més jove.
2: D'acord? I el ser més tendre al final és una miqueta el que podríem veure això, clar, l'edat és el que fa més una miqueta el que sigui doncs, més tendre,
1: o al contrari.
2: Val? Pel tema de les races no hi ha molt més, i després el tema de les peces, clar, quan veiem a vegades, veiem, no sé si has vist mai a les carnisseries, aquells esquemes de tots els talls de la vaca, tots els talls del porc, no? Amb el tema del cabrit, al final, doncs és l'espatlla, és la cuixa, val? És la part de la costella, després la part del coll, que això ja són retalls, val? I, bueno, i després els menuts i tot una miqueta el cap. La costella estem acostumats una miqueta al tall, d'acord? Però el carrer sencer, doncs també es pot comprar el forn i fer-lo sencer, val? I després, lògicament, també es pot treure doncs, el llom a partir d'aquella costella, la part del lateral. Però, clar, en té molt menys que tindria el porc, que tindria que ser el lagart, el secret, el no sé què, totes aquelles parts, no?, que tenim el filet, el llom, tot això, doncs no, amb el cabrit no ho és tan especificat. Tindríem l'espatlla i la cuixa, val? Que no sé si... Bueno, és fàcil d'identificar, l'espatlla, val, al final és la que seria la que té davant l'animal, per tant, val? Seria una miqueta, és curiós, però és a l'inrevés del que seria el pernil ibèric, no? Que és més car la cuixa, o sigui, el jamón,
1: sí,
2: i la paletilla. Cara,
1: sí, exacte, no? Que és l'espatlla. Sí.
2: Que tenim més fàcil,
1: sí,
2: no?
1: Sí, acollir, la paletilla,
2: no?
1: Sí.
2: La paletilla a l'espatlla, no? En canvi, amb el cabrit ens passa una miqueta al contrari, la que és més tendra,
1: més valorada és
2: la del davant, i ja és aquella que és més plana perquè és la que té la més primeta, diguéssim, no? I en canvi la cuixa, val? La cuixa seria la part aquesta més ampla. Clar, a nivell de culinari, després quan entrem amb receptes, clar, una, doncs l'espatlla, el ser molt primeta, ens va molt bé per fer-la al forn, per fer-la sencera, d'acord? La cuixa, el ser molt més doble, també la podem fer al forn, eh? És fantàstic al forn, però també et permet alguna elaboració més amb el tema de sussar-la, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, qui sigui més animat, doncs, farcir-la, no? Bridar-la i tot el que sigui, no? Després, el que dèiem, una miqueta al coll, val? Que són això, són carns que són ja per trossejar, i aquestes serien més pues, per estofats, per arrossos, no? Per afegir una miqueta més. I després els menuts, que això és una miqueta els menuts, com sempre, tant d'agradar una miqueta, no? Però els menuts, els ronyons, els ronyonets, clar, el que li agradi, doncs li agrada.
1: Jo arrugo el morro ja, perquè ja. És una cosa que ja no ho he provat fa molts anys i és que no em ve de gust gens menjar-ho, no.
2: El fetge, val, la freixura o el cervell una miqueta, no? D'això, fins i tot, no? Els cervellets, doncs, també cada cop... Són els menuts, són cada cop ingredients que, diguéssim, s'estan perdent el costum, tot i que repunta una miqueta també perquè hi ha molta gent, sobretot doncs, d'altres continents, que encara tenen molt l'hàbit de consumir menuts. Per tant, encara les carnisseries encara es demana. Però per la gent, diguéssim, no? Més d'això, doncs cada cop és veritat que és més difícil, no? Sempre que fem al final alguna... No? I surten aquests menuts, siguin el conill o siguin sempre de la colla, sempre n'hi ha un o dos que enganxen.
1: Sí,
2: també
1: sempre.
2: Ja està bé, perquè tampoc no n'hi ha masses.
1: Exacte.
2: En sortirà un, en sortirà dos.
1: I sempre ja va bé que hi hagi algú que li agradi, perquè així no els podem aprofitar.
2: Això mateix, no?
1: I els hem de llençar.
2: Sí, aprofitar una miqueta amb el tema, però al final es tracta una miqueta així de la carnisseria, doncs, de sapigueu tallar, despassar, i després confiar una miqueta sempre quan... Sempre ho hem comentat aquí, no? Quan anem a comprar peix i carn, ostres, jo sempre recomano doncs, anar a la carnisseria, no? Perquè allí, doncs, mira, tinc que fer això, doncs, vull fer això al forn, doncs mira, agafa aquesta peça, agafa l'altra, no? He de fer això a la brasa, doncs mira, agafa només les costelles, no? I si anem a vegades al supermercat, i la tendència, si escoltem, no?, els grans presidents de supermercats, és a treure carnisseries, treure peixateries, i al final, doncs, enganyem amb una safata, molt no interactuarem, no? I al final, cada cop anem una miqueta més, som més esclaus d'aquelles safates. El tema del cabrit, ja per abans d'entrar en receptes, clar, és un animal que, tot i que aquí va de baixada una miqueta, o ha anat de baixada, diguéssim, hem de pensar que és un animal que es troba a tot el món. I sobretot a cultures doncs, que són, per exemple, la cultura àrab, que no poden menjar doncs,
1: el
2: porc. Doncs clar, el cabrit, doncs, quan parlem, no, de, sobretot en èpoques de ramada, això, la festa, no, del corder, del cabrit, no,
1: es
2: fan el del corder, no, però bueno, al final és la família aquesta, no, tota que això, però clar, des de Perú, doncs, ja trobem receptes, no, com cabrito a la norteña, Xile també, no, a part de Mèxic, a Grècia, és molt, molt, molt d'això, tot el continent africà. Lògicament, no? Tots els països àrabs on se'n trobem, perquè lògicament, a part que és un, és un ramat al final de clima mediterrani, però també de, fins i tot de climes molt més caloroses, que una vedella al final el que necessitem, no? és herba al final fresca, no? I això, l'alimentació també canvia. Amb la carn no canvia que sigui una cabra o una ovella, que això amb l'ovella també ens passa molt, pot ser més de clima mediterrani o pot ser més d'Atlàntic i per tant menjar molta més herba fresca. Però per exemple amb els formatges de cabra i d'ovella canvia, i fins i tot hi ha formatgeries artesanes que no fan formatge a l'hivern perquè, no? Allà a l'estiu, a l'estiu sí, però no a l'hivern, perquè no han consumit herba fresca, no? O sigui, el que consumeix l'animal és una miqueta també és el que acaba produint. Amb la carn no ho notaràs, no es nota, però sí que és veritat fer aquest matís una miqueta amb el tema de la llet, doncs sí que, diguéssim, té afectació, eh? Per tant, els formatges, si canvia molt un formatge de cabra o un formatge d'ovella, no?, amb una alimentació d'un altre, d'un clima o d'un altre clima, eh? Perquè veieu
1: una ovella, una cabra que tinguem en el Pirineu, eh?
2: Sí, sí,
1: allò,
2: sí.
1: Doncs el sabor serà molt diferent que potser...
2: Sempre que parlem de productes artesanals,
1: val?
2: Perquè entenc que no s'ha pasteuritzat la llet, que és un formatge de llet cru, etcètera, etcètera, no?
1: Molt bé.
2: Però s'ha de tenir una miqueta. El tema de les coccions també et permet tot, eh? Des de la barbacoa, que seria lo més clàssic, però bueno, et pots fer el arròs, estofada, al forn, val? Es pot ficar amb arròs, es pot fer fregit, val? Aquí no hi ha no tenim habituat i potser pel cabrit no seria la més adequada, però bueno, es podria fins i tot a fer al microones, no?, en aquest sentit. Primer de

0: Que sigui habitual, trobar-lo. Jo almenys tinc aquesta sensació.
1: Sí, bueno, de carn, sí, encara, no?, una miqueta de, sí, de partit o això, sí, però, bueno, l'avantatge és que ho pots fer de moltes carns, però el cabrit és el que dèiem, no?, sempre, doncs, passar a la carnisseria et dirà, doncs, mira, la costella més petita, la de la punta, la, de la, la del pal, te la guardes per la barbacoa, no?, o aquesta trossejada d'això per l'arròs, no? Llavors, bueno, per fer qualsevol tipus d'arròs sec, al final, doncs, ens anirà molt bé. Quan fem qualsevol tipus d'arròs que fem, bueno, primer el que farem és marcar una miqueta aquesta carn. Si li volem donar un toc més de greix, al final el truc és ficar una miqueta de cansalada, que també li donarà, no?, en aquest cas fer un mixte, no? Això ens passa el mateix si el féssim de conill. El conill encara és una carn molt magra, llavors, bueno, si li volem donar aquest puntet extra, no?, de part de gust, sempre està bé barrejar amb el que seria bueno, aquesta part de greix. Llavors, sobretot, doncs, al principi, doncs, marcar aquesta carn, val, retirar-la, i amb aquest oli que ha deixat aquest arròs, el que faríem és coure una miqueta les verdures. Val? Si fiquem una miqueta d'all, una miqueta de cebre, si volem una miqueta de pebrot verd, no?, això ben rossejat, una miqueta d'un raig de brandi o de vi blanc. L'arròs, si el féssim com el fem aquí, no?, a la zona d'aquí del sud de Tarragona, doncs el rossejaríem amb aquest sofregit, afegiríem aquesta carn que també agafi gust, i aquí mullaríem amb brou i ja tindríem una miqueta d'arròs. Ara, que encara tenim quatre faves, doncs faves amb arròs de carn, doncs ficar quatre faves, ficar quatre pèsols, ens aniria molt bé, no? I la picada, val? Aquells menuts que hem dit que no ens agraden, bueno, aquest fetge, val? Si no ens agrada així menjar-lo sencer, sí que és veritat que pot donar molt de gust, tant sigui amb un arròs com sigui amb un estofat d'aquest cabrit. Per tant, bueno, pues simplement fregit una miqueta, a part, amb una cassola, una miqueta d'ametlla torrada, una miqueta de pa, julivert, val? Amb el mateix brou ho triturem i els últims 5 minuts, val, ho tirem per sobre, i clar, aquest fetge donarà dues coses amb un arròs. Donarà gust i per l'altre li donarà un punt a més de textura, de melositat, com, clar, si afegissis mantega, no?
0: I els
1: cas,
0: que normalment no ens agrada menjar-nos així d'aquesta manera sencer, doncs potser ja ens enterarem que està allà dintre d'allò que hem cuinat.
1: Sí. Llavors, altres que podríem fer, doncs, el que és a l'allada, no?, a l'ajillo tradicional, no? Pues estem molt acostumats a fer-lo amb conill, pues aprofitem una miqueta també i el podem fer amb cabrit tallat a trossos, no? Que trossos vol dir aquesta barreja de coll, a vegades la costella, doncs, té parts més d'això que també es trinxen, val? I simplement, pues, és, bueno, enfarinar-lo, fregir-lo, després afregir molt aquest all, no? Si un puntet de picant, pues li fiqueu al bitxo i tornem a ficar, quan ja està allà aquest all, això, i fiquem el cabrit, ho mullem una miqueta amb vi blanc, ho tapem i ho deixem coure una miqueta, no? O sigui, podríem fer una miqueta amb el similitud del conill a l'all, a la llet, no? Pues al ajillo, pues al fer-ho amb el cabrit. Combinacions, clar, si és una cosa que es fa tot el món, unes combinacions que queda molt bé, per exemple, és amb curri, val? Fer un estofat amb curri al cabrit són al final, són allò que lliga, no? És com el tartar de tonyina i l'alvocat, pues una miqueta el curri amb aquests tipus de carn ens lliga molt bé. Què faríem aquí? Faríem una miqueta un estofat, podem fer un estofat tradicional, no?, en què marcaríem, doncs, aquest cabritet, no?, el sempre igual que l'arròs el començaríem, aquest estofat, el marcaríem una miqueta, val?, se'l pebraríem, que quedi ben daurat, el retirem i amb aquell mateix oli, si fa falta, li afegim una miqueta més i afegim una miqueta aquestes verdures, val?, per fer aquest estofat, una miqueta de ceba, una miqueta de pastanaga, val?, una miqueta d'all, aquí quedaria bé gengibre fresc, val?, també picadet, ficat amb aquest sofregit per donar-li un punt més aquest especiat, més oriental, més exòtic, no? Tot i que el gengibre, tot i que sembla molt exòtic, és un ingredient de cuina medieval catalana. El que passa que per alguna raó que
0: es
1: va perdre en algun moment i ara es pensa que és asiàtic, no? Però amb la cuina medieval catalana existia, no? Llavors, bueno, fem una miqueta aquest sofregit exòtic i fiquem aquest curri en pols. Si volguéssiu pasta, també es podria ficar pasta de curri, és més bona.
0: Per estofar, quina seria la part del cabrit més adient?
1: No, seria trossos, podíem ficar trossos des del coll, val? Sí. Com també podíem ficar alguna part de la costella.
0: Sí, allò que si ens agrada escurar, doncs sí, també sí, sí, la costella.
1: Podríem fer de les dues, però el que passa que millor, doncs, ficar aquestes parts dels trossos.

0: del coll, també es podria fer doncs de la cuixa, doncs el que a vegades anem a... No, els braons, no? Els braons,
1: sí, de correcte. Pues,
0: el braó al final és una,
1: part és una
0: cuixa,
1: és bona.
0: No? Uh-huh. És una cuixa partida. La cuixa de cabrit podríem tallar i llavors tindríem braons, teníem peces petites i uh-huh. també podríem adaptar aquesta recepta, no? Però és fer una miqueta això, amb trossos, una miqueta, al final la cuina és això, no? M'agrada més la cuixa, fem el braó. Pues afegiríem doncs una miqueta això, ficaríem aquest brou, no? Aquest curri que ja ha cuinat una miqueta i faríem una miqueta xup-xup. Que queda molt bé i ara és de temporada, una miqueta de mongeta perona al final i també ho podríem fer, no? Costelles rebossades.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic.
1: A qui no li agrada la costella de cabrita rebossada. Boníssima,
0: no? Com ho podem fer? Pues arrebossada amb picada la tradicional, amb el pa ratllat. Aquest pa ratllat li pots ficar una miqueta d'all picat i julivert i li dones un plus. Mm. Val? Si li vols fer així un arrebossat també diferent, pues li pots ficar una miqueta de farina d'ametlla, una miqueta de formatge ratllat, una miqueta de pebre vermell dolç. Val? Fins i tot al curri, si us agrada, ficar-hi una miqueta i tens unes costelles més exòtiques, no? I per últim, jo crec que el joia de la corona una miqueta és la cuixa a l'espatlla al forn,
1: sí.
0: Val? Que és aquesta simple agafar la patata panadera, no? La patata panadera vol dir agafar la patata pelada, no? I tallar-la rodanxes, no? Això seria la patata panadera, no? Ficar-la en una safata de forn, miqueta de ceba, tomàquet tallat a rodanxes i aquesta cuixa i espatlla doncs a sobre, no? Un bon raig de vi blanc,
1: tot en cru,
0: val? Tot en cru i ficat doncs al forn i que estigui doncs el temps al forn que estigui tendre, no? Si feu mesclat, doncs intenteu de ficar-ho amb dues safates perquè l'espatlla es coure abans, d'acord? Anar girant, que es vagi coent la pell, que es vagi fent cruixentet i això. I algú que li agrada així algun toc diferent, també hi ha gent que agafa amb una miqueta de mel, val? A part de les herbes que puguis ficar, i a l'últim, doncs, li fica una miqueta amb un pinzell, el pinta amb mel per acabar de caramelitzar una miqueta la pell, com un toc així és diferent, si algú ho vol donar.
1: Llàstima que potser entre la cuina moderna, aquestes tendències noves, aquesta espatlla de cabrit al forn, que és més tradicional de les àvies i de les mames, sí. Doncs mica en mica no sé si es va perdent, però és espectacular.
0: Sí, oh,
1: l'espatlla al forn de cabrit és espectacular.
0: Per Nadal també és un clàssic.
1: Sí, també,
0: però,
1: i que no falti.
0: Però no falti, però és veritat que, no, que hauria de ser durant tot l'any també.
1: Doncs avui el cabrit, el protagonista, en aquest espai Tots a Taula amb el calafellenc, amb el cuiner David Bernet. David, ho deixem aquí, ens retrobem d'aquí dues setmanes.
0: Perfecte.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: El 107.9 de la FM, Calafell Matí.
1: I ja sabeu que cada dimecres, també en repetició en els dissabtes en el Calafell Matí Divers Moments, arriba a punt d'estrena, és aquest espai que ens proposa noves, doncs això, propostes per veure les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, i sempre al capdavant d'aquest espai tenim a la Júlia Pont. Molt bon dia, Júlia Pont! Ah, no és la Júlia Pont! David Burillo, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran.
1: Què fas aquí? Què t'hem enxampat?
2: Doncs mira, m'has enxampat ara mateix al passadís.
1: Mira cap aquí, al Bocuta.
2: I parlarem de sèries.
1: Parlarem de sèries. I és que, malauradament, la Júlia Pont avui no pot venir amb nosaltres. La tenim ingressada amb un peu superinflat, que no pot caminar, i diu, no puc venir a la ràdio. Doncs lamentem que estigui en aquestes condicions. Millor estaria, jo que sé, a Honolulu de vacances. Però a vegades passen aquestes coses. I és per això que hem agafat el David així... No s'ho esperava ell, i dic, vinga, va, a locutar aquest espai de noves propostes, noves sèries. Tu ets molt de consumir sèries i pel·lícules o què? O el teu temps no t'ho permet, no, el ritme de vida?
2: Certament no. No segueixo bastantes sèries, però sempre que tinc algun moment, i ara, sobretot, que ara estic vivint aquí a Calafell i tinc com més temps, alguna cosa...
1: Tens més temps?
2: Algú de temps, sí, al vespre tinc temps, per tant... Algo estic començant, però no sóc gaire,
1: no
2: ni gaire cinèfil
1: consumidor.
2: Ni consumidor d'això.
1: Sempre va bé. No, jo tampoc, eh? Però sempre quan disposes d'una estoneta això, doncs, i vols allò, entreteniment, i vols desconnectar, doncs sèrie o pel·lícula al canto. Anem per les més destacades, com sempre, en aquest espai a punt d'estrena. I avui començarem a Netflix, perquè a partir de demà, dijous, dia 21 de maig, podrem veure... A veure, com ho diries tu, el títol aquest?
2: Ui, mira, jo pensava, sort que ho dirà ell.
1: The Borough. No ho sé, alguna cosa semblant. Disculpeu-me si no ho hem dit bé, disculpeu-nos, eh? Anem a escoltar una miqueta del tràiler d'aquesta nova sèrie que engega a Netflix demà. Anem a escoltar el tràiler.
3: Hola, mi padre ha venido a instalarse.
4: Bienvenido a los Borroughs, donde pasarás tus mejores momentos.
5: Menudo eslogan para ser un sitio donde uno viene a morir.
6: Si le da una oportunidad a este lugar...
7: ¡Vamos, mi niño!
6: Verá que los Borroughs no son el último capítulo, sino un comienzo.
8: ¿Qué narices harás con eso?
6: Voy a dispararle.
8: ¡Espera, Judy!
9: Hay prodigios en los Borroughs. Escondidos.
1: The Borroughs. Que ho havíem dit malament. The Borroughs, així ho diuen en el tràiler d'aquesta sèrie, que és això, barreja la intriga i la ciència-ficció. De què va això, David?
2: Doncs mira, aquesta sèrie segueix un petit grup de jubilats que viuen en un complex residencial a Nou Mèxic, un lloc tranquil, còmode i aparentment perfecte, on tots intenten gaudir, doncs, d'una vida relaxada. Tot sembla normal fins que comencen a passar coses estranyes i descobreixen que hi ha monstres amagats dins d'aquest fals paradís. A mesura que la situació es complica, els residents hauran d'aprendre a confiar els uns als altres i treballar junts per entendre què està passant realment en aquesta residència de jubilats i trobar una manera, doncs, de sortir-se'n.
1: Déu-n'hi-do, eh? I al darrere d'aquesta sèrie, dels The Borough?
2: Doncs mira, i amb aquesta sinopsi, doncs, la sèrie no podia haver estat produïda per uns altres que no fossin els germans Duffer, creadors i directors de la famosa sèrie Stranger Things.
1: Home, has vist Stranger Things? Digue'm que no.
2: Et diré que vaig veure la primera temporada, la segona, però ja no n'he vist
1: com
2: més.
1: Com jo. Jo inicialment vaig veure la primera i la segona, però t'haig de confessar que aquí tothom ens la pintaven també, vaig fer el sacrifici, I és que jo no sóc gaire de ciència-ficció i de bitxos d'aquests babosos.
2: Jo sóc igual, Em van dir, mira, recomano que et vegis Stranger Things perquè jo i l'anglès som una mica...
1: Què?
2: Poc amics.
1: Poc amics?
2: I llavors em van dir, mira't aquesta sèrie i comença a aprendre anglès. No,
1: me
2: la vaig veure en anglès per aprendre.
1: Val.
2: Però entre que no m'agrada la ficció i no entenia una mica, doncs no.
1: En qualsevol cas, no estem parlant de Stranger Things, sí que dels productors que hi ha al darrere d'aquesta sèrie, els germans Duffer, aquesta sèrie és de Bruce... És que em costa pronunciar.
2: Sí.
1: De Bruce, Jubilació Rebelde. A partir de demà ja estarà a Netflix. Hem de dir que, malgrat que avui estigui potxa, la Júlia Pont ens ha enviat s'ho ha currat el guió, Ens ha currat el guió i és el que ella, en principi, doncs, tenia que estar avui aquí amb nosaltres, però, malauradament, no està. Vinga, anem per més estrenes. Sempre comencem amb Netflix, que és la plataforma aquesta que té potser més calés, més subscriptors, i tenim noves estrenes. De què parlarem ara? D'una pel·lícula, oi, David?
2: Sí, ara parlarem d'una pel·lícula, Les dames primero.
1: Mm-hmm.
2: S'estrena, doncs, aquest divendres, 22 de maig.
1: Estarà a Netflix. Anem a escoltar un fragment del tràiler, que sona així.
10: Érase una vez un hombre llamado Damian.
11: Ruby, necesito ayuda con algo importante.
12: Legalmente no puedes obligarme a romper con tus novias.
10: Era un tremendo Afortunadamente también es la historia de una mujer llamada Alex.
13: Los jóvenes vamos a ir a tomar algo después.
14: Oh, vaya, creo que dejé de ser joven hace mucho tiempo.
13: No era una invitación.
15: Quieren incrementar las ventas en el mercado femenino. Las mujeres quieren sentir que las escuchan, ¿no?
14: Quieren que las escuchen.
15: Alex, estoy explicando mi idea, pero es genial tenerte aquí. Valoro tu opinión.
10: Dan ganas de pegarle un puñetazo.
14: ¿Hey?
16: Eso es.
17: ¿Podrías decirnos qué ha pasado? ¿Tomas algún medicamento? ¿La píldora?
15: ¿La píldora?
17: Cuida de esa carita, ¿vale?
15: ¿Qué? Ruby, tráeme hielo.
17: ¿Y te tiendo la lavadora, ya que estamos?
14: Damian, ¿qué estás haciendo en mi despacho?
15: ¿Qué dices? ¡Este es mi despacho!
14: Damian.
1: Doncs hem escoltat un trosset, un minutet, de Les dames primero, aquesta pel·lícula que no té mala pinta, que s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. Explica'ns una miqueta més, David.
2: Doncs bé, com hem sentit una mica en aquest tràiler, és una pel·lícula de comèdia i sàtira, doncs, de temàtica feminista. I la història va d'un home que ho té tot. Diners, poder i zero vincles sentimentals.
1: No té tot.
2: Bueno,
1: no té vincles sentimentals.
2: No té vincles sentimentals, però això fa que és una cosa que li permet sortir amb una dona diferent cada dia.
1: Vale.
2: La seva visió de les dones deixa molt que desitjar, ja que és un home bastant masclista.
1: Ja, ho hem sentit amb els comentaris.
2: I el seu comportament, doncs, amb les companyes de feina de l'agència de publicitat on treballa, és totalment irrespectuós. Però tot canvia quan té un accident i en despertar es troba en una realitat alternativa on es canvien els rols de gènere i on les dones tenen el control i els homes viuen en mateixa situació de desigualtat que han parit les dones durant anys. En aquest nou món haurà d'enfrontar-se a Alex Fox, una executiva molt preparada i amb molta ambició. Entre tots dos es crea una rivalitat intensa en aquesta comèdia satírica que ens farà reflexionar sobre els rols de gènere i què passa quan les regles del joc canvien completament.
1: I si algú ja li sona una miqueta aquest argument que ens ha explicat el David, doncs és que en realitat es tracta d'un remake anglès d'una pel·lícula de fa uns anys, una pel·lícula francesa. El títol No soy un hombre fácil, que es va estrenar en el 2018 i que també, per cert, està disponible a Netflix. Doncs és una pel·lícula, aquí us presentem sèries, us presentem pel·lícules, Les dames primero, pel·lícula que s'estrena divendres a Netflix. Està bé, aquesta sintonia, Vinga, ens quedem encara a Netflix, perquè anem per més propostes. David, vinga, què ens presentes ara?
2: Ara us presento Futuro Desierto, que també s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. És una sèrie de Mèxic, de ciència-ficció i robots.
1: Sí, una sèrie futurista.
18: Inicializando conexión óptica.
19: Bienvenida.
20: Today is a great day. A day that we change the world as we know it.
18: ¿No has oído hablar de los zombies?
21: Son androides. Desarrollamos y distribuimos asistencia robótica.
18: ¿Ella es María?
22: ¡Papá!
16: need results.
19: The results are ready.
22: Una vez que se acabe el proyecto, nos regresamos. Se van a tener que adaptar, punto.
23: No somos robots, papá.
16: Cuido a sus dos hijos como si fueran míos.
19: Un hijo es irreemplazable. Denle una oportunidad.
24: Hola, ma.
25: Lo importante es que Inés está aquí.
19: Configurar sonrisa en dos.
16: Al escuchar el nombre de Luciana, tus pulsaciones se aceleran.
26: If you put a human and a robot together, there's like this rising curve. At the top of this curve, this means that we like them. After a while, they start scaring us.
24: ¿Cómo me morí?
1: Futuro Desierto, a partir d'aquest divendres, a Netflix. Aquesta sèrie, com ens deia el David, que ens marxa cap a Mèxic, de ciència-ficció i de robots, eh? Sèrie futurista.
2: Exacte. Ferran, la sèrie ens explica la història de l'Àlex, un psiquiatre i enginyer en robòtica, que després de la mort de la seva esposa es trasllada amb la seva família des de Silicon Valley a un poble remot de Mèxic. Allà comença a treballar en un projecte innovador que consisteix a provar androides dissenyats per integrar-se de manera indistingible en la vida quotidiana de les persones. El que inicialment sembla un experiment controlat aviat es complica quan apareixen errors en el sistema i Àlex descobreix que la seva feina forma part d'un pla molt més ampli i secret impulsat per la companyia tecnològica que els contracta. A mesura que la línia entre humans i robots es difumina, les relacions familiars i socials comencen a veure's afectades i la realitat que els envolta es torna cada vegada més incerta.
1: Mm-hmm. Juga amb foc que et cremaràs, eh? Mm-hmm. Jugant amb el futur i amb aquests androides. Doncs la cosa va de ciència-ficció i de robots, Futuro Desierto, aquest divendres ja disponible a Netflix. Tots els que... Bueno, tots perquè ets més jove, però no sé quants anys fa que va desaparèixer de la graella de Telecinco Aida. Ho veies, tu, aquesta sèrie?
2: Algun capítol n'he vist.
1: Algun capítol, algun... Jo, sí, per accident, sí. Potser...
2: No, jo recordo la meva època, potser adolescent,
1: per això,
2: en tots... el que tothom ho veia. I entre Aida i La que se avecina,
1: sí,
2: quasi que he crescut una mica amb el que no s'ha de fer exemple de...
1: T'anava a dir, vaja influència, no?
2: Efectivament.
1: Si has crescut, sí. T'has educat amb la influència d'Aida.
2: No, per sort, poc.
1: I de La que se avecina. Doncs justament a partir d'aquest divendres, i atenció a la meva sorpresa, Prime estrena Aida y Vuelta. Es la película sobre esta serie Aida.
27: ¡Acción!
28: Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
29: ¿Y yo cuándo me voy?
28: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
29: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir.
30: ¿Pero qué es lo que me queréis decir?
28: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
30: ¿Pero por qué no me matáis normal?
31: Yo también me quiero ir.
30: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
31: Tú no haces teatro, ¿no, Mire?
32: No, a ella le gusta más el cine.
33: ¿Tú eres enana?
34: ¿Y le has preguntado que si es enana?
35: Empieza de comer, igual tiene gusilla.
36: Tengo cacahuete, pero tíreselo al aire. Que no pierda el instinto de cazar.
1: I deia que pot semblar una sorpresa que s'estreni a Prime, més que res perquè són molts els subscriptors de Prime, que potser l'altra plataforma, que és més de Paganini, doncs és un reclam aquest Aida y Vuelta, basat en la sèrie Aida de Telecinco, que ara parlàvem d'ella. Doncs s'estrena aquest divendres a Prime, com dèiem, aquest llargmetratge sobre la comèdia Aida.
2: Exacte, Ferran. La pel·lícula se centra en el rodatge d'un episodi especial de la sèrie Aida, combinant dues línies narratives, que això és bastant curiós. D'una banda, la història dels personatges dins de la ficció, però de l'altra, la vida real dels actors que la interpreten. A mesura que avança el rodatge, les situacions dins i fora de la sèrie es van entrellaçant, posant en joc doncs, les relacions personals del repartiment i les dificultats del procés creatiu. És una pel·lícula que vol reflexionar sobre els límits de l'humor i la feina dels actors i la fama. El projecte sorgeix d'una idea de Carmen Machi que durant unes vacances de Nadal va proposar al repartiment principal recuperar el fenomen de la sèrie en una pel·lícula. tot i que inicialment es pensava que en un episodi especial, doncs l'actor que interpreta el Luisma va preferir desenvolupar un guió diferent que acabés donant forma doncs, a aquesta proposta més complexa i reflexiva.
1: I entre el repartiment, doncs cares, evidentment, molt conegudes d'aquesta sèrie, oi?
2: Evidentment, el repartiment està format pels mateixos actors de la sèrie, amb noms com Carmen Machi, Miren Ibarguren, Paco León, Eduardo Casanova, David Castillo, Mariano Peña i Marisol Ayuso, entre d'altres.
1: Doncs les cares, els actors
2: de,
1: que,
2: sempre, sí, sí.
1: De sempre, de tota la vida. Doncs en aquesta proposta que va anar primer al cinema i que ara, poc després, perquè recordo que no fa gaire,
2: sí, sí,
1: estava...
2: Sí, fa poc estava anunciada.
1: A més, l'altre dia l'Edu ho comentava, no?, que havia estat una... li va agradar molt i que era una molt bona proposta. Doncs ara, a partir d'aquest divendres, la tindrem a Prime Video, a Ida i Vuelta. I com cada setmana us portem 6 novetats en aquestes plataformes, són les més destacades que sempre ens prepara la Júlia Pont, avui amb el David Burillo, anem ara a HBO Max per presentar-vos, què? És una sèrie, oi? Una sèrie espanyola, oi, David?
2: És una sèrie espanyola de drama social basada en fets reals. Es diu Rabalear.
1: Que, a més, doncs el nom indica que tot succeeix, entenc, en el barri del Raval de Barcelona. Anem a escoltar el tràiler.
0: Perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
3: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
4: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
5: Has parlat amb el del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
4: Sí, sí, que jo tinc una feina.
5: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
6: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
5: Ens apugen el lloguer per 6.
6: Això és legal.
7: Suposo que volen fer pisos turístics.
6: Tots els que passen la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Què collons fotem?
7: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la finca de sobre.
6: Com?
7: Legal, legal, no és.
6: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
0: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
7: Fes-ho fora com sigui.
1: Hem escoltat el tràiler de Rabalear, que a més està en català, en la nostra llengua, David.
2: Pinta molt bé. En aquesta minissèrie de 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment a partir del divendres, el seu creador, Pol Rodríguez, ens explica un relat basat en la seva pròpia història familiar. A partir d'aquí, la història se centra en Can Mosques, un restaurant familiar centenari del Raval de Barcelona, estimat i respectat pel barri. Però quan un fons d'inversió n'adquireix l'edifici amb la intenció de transformar el barri i forçar-ne el desallotjament, la família entra en crisi. El que al principi sembla una derrota inevitable es transforma en una decisió col·lectiva de resistència amb el suport dels veïns i veïnes i alguns aliats que volen evitar el desallotjament. A mesura que la situació s'intensifica, la lluita es torna cada cop més arriscada i la família haurà de decidir fins on està disposada a arribar per protegir el restaurant i el seu llegat.
1: Doncs entre el repartiment, què? Cares conegudes, eh?
2: Entre el repartiment, bueno, el repartiment compta amb cares molt conegudes com Enric Auquer, el mestre que va prometre
1: sí,
2: el mar,
1: correcte,
2: gran actor.
1: Sí, gran actor.
2: Maria
1: sí.
2: Rodríguez Soto, Sergi López, de Vilanova sí, i la Geltrú. Quim Ávila, Francesc Corella, de Merlí.
1: Sí, home, el que interpretava el profe.
2: El profe, sí, sí.
1: Sí.
2: I la Lluïsa Castell, entre d'altres.
1: I les localitzacions, doncs, evidentment, ens porten al barri del Raval.
2: Efectivament, la història se situa en el barri del Raval i, per tant, la producció ha estat rodada en diverses localitzacions de Barcelona, especialment, doncs, en aquest mateix barri.
1: Doncs no sé si existeix una doble versió, entenc que sí, si s'estrena a HBO Max, doncs entenc que està la versió original en català, com hem escoltat el tràiler, però també serà doblada al castellà, ja que s'estrena a nivell nacional, a nivell espanyol. Rabalear, la cinquena de les propostes d'aquest dimecres, aquesta setmana. I entre les últimes de les propostes, noves estrenes, noves coses que podem veure a les plataformes, doncs tenim a Disney Plus una pel·lícula, David.
2: Efectivament, Ferran, tenim El Testamento de Ann Lee.
1: Anem a escoltar el tràiler.
2: Una pel·lícula, sí, sí.
8: Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.

0: construido por el camino. Hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer.
1: Cuenta la leyenda que esto fue lo que le ocurrió a Anli.
2: Déu-n'hi-do, que no sé si fa mal rotllo, això. Sí. El testamento d'Anne Lee, aquesta pel·lícula que a partir d'avui dimecres ja es pot veure a Disney+. Explica'ns, David, una miqueta de què
3: és això. Doncs sí, Ferran, és una pel·lícula musical de drama històric.
2: Musical?
3: Sobre...
2: Doncs no m'ho semblava pas amb el tràiler, eh?
3: Ja.
2: Musical, val.
3: Sobre sectes i inspirada en fets reals. La pel·lícula va de la història d'Anne Lee, una líder religiosa real, que fins a la dècada del 1770 va fundar el moviment Shaker. A partir de la seva figura es va crear una de les societats utòpiques més importants de la història dels Estats Units, i els seus seguidors la consideraven una mena de figura sagrada, fins i tot al punt de veure-la com una versió femenina de Jesucrist. Per això li rendien culte a través del cant i la dansa, que formaven part essencial de la seva manera de viure i de creure.
2: Doncs, entre el repartiment, què? Què trobem?
3: Entre el repartiment, jo no...
2: No el tens en el guió?
3: No el tinc en el guió.
2: Doncs, interpretant Anne Lee, aquesta líder espiritual, tenim la famosa actriu Amanda Seyfried, o Seyfried, coneguda per interpretar Sophie, la filla de Meryl Streep, a Mamma Mia, també per la pel·lícula Mean Girls, i ara, més recentment, la pel·lícula L'assistenta, entre moltes més. Doncs, El testamento d'Anne Lee, aquesta pel·lícula que a partir d'aquest dimecres, avui mateix, ja podem veure, ja tenim a Disney+. I aquestes setmanes hem estat parlant amb la Júlia del reality, la gran cita.
3: El fenomen.
2: El fenomen. Sí, el fenomen, sí, sí. Perquè ha estat una sorpresa que, a diferència d'altres realities que s'han fet sobre relacions personals, sobre això de cites, doncs ha reunit a 100 persones, anava a dir 50 homes, 50 dones, però és que ja tenim gèneres de tot tipus, no? Hi ha molta diversitat. I que, a més, ha despertat l'interès de moltes persones que ho han vist a través de 3Cat, aquesta plataforma, que, a més, s'han anat publicant en sèries de... en tongades de 3 capítols, i que ja fa dies que ja vam poder veure al final. Què t'ha semblat a tu? A veure...
3: Doncs mira, he de dir que...
2: No sé si podem fer algun gran spoiler, jo diria que no.
3: No? Doncs
2: no.
3: Ens aguantarem una mica, però sí que és veritat que...
2: És que em sabria greu que algú estigués escoltant i ara diu, és que jo encara no he arribat, jo...
3: Que baixin la ràdio.
2: Això, que tanquin les rames.
3: No, home, no. No direm, no farem spoilers, però bé, sí que és veritat que és sorprenent. Jo normalment, és el que et deia, no miro sèries normalment, ni m'enganxo a pràcticament res.
2: No, jo tampoc, eh?
3: I vaig flipar perquè, bueno, les meves amistats començaven a parlar una mica de la gran cita, vaig veure alguns reels i vaig dir, ostres, anem a veure el primer capítol.
2: Clar,
3: perquè em sembla...
2: La diferència és que a través de la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial havia ajuntat per... Com es diu això? Que ja em sortirà a mi ara.
3: Per fer match.
2: Exacte, per compatibilitat, doncs a diferents persones. Clar, ells no ho saben, quin és el seu match, quina és la seva parella, o quina és la persona que és més compatible amb ells. Ells s'escullen a qui més s'agrada, amb qui connecten més, xerrant o no, però de totes les parelles que van sorgir, només dues eren les que la intel·ligència artificial havia unit. I hi ha poques, sense dir noms, de les dues que la intel·ligència artificial havia ajuntat, només una va funcionar, en principi.
3: Exacte.
2: Tu ja ho has vist, no? Tots els capítols.
3: N'he vist tots els capítols.
2: Val.
3: I he vist el resultat de 6 mesos després que van publicar...
2: Això jo no ho he vist.
3: Sí, sí, sí.
2: També doncs... has de dir que va sorgir una altra parella. De totes les 100 persones només van sortir dues parelles, no? Uh-huh. Una que la intel·ligència artificial havia triat i una altra que no, que només tenien una compatibilitat d'un 21% o un 23% aproximadament.
3: Exacte.
2: Que és una compatibilitat molt baixa.
3: Molt baixeta. Sí, sí, sí. És curiós perquè, bueno, veus com els concursants es deixen portar, que al final és el que fem tots i totes a la nostra vida real, es deixen portar, doncs, per les sensacions del moment i, per tant, doncs, clar, es troben en un recinte on tenen la seva parella ideal, Però clar, ells en això no... Vull dir, tu quan t'estàs enamorant d'una persona o estàs fixant en una persona, no saps si la seva feina t'encantarà, si t'encantarà les sèries que veu, els seus ideals polítics, vull dir, això ho has d'anar descobrint.
2: O el seu caràcter, que és el més important, no? Aquesta compatibilitat que dèiem de caràcters. Què passa? Que quan un està enxutxat i t'agrada algú... A veure, ensenyes la millor cara de tu mateix. No, clar, treus clar, la merda parlant clar i català. Això surt amb el temps, amb els mesos, o fins i tot amb els anys.
3: Amb els anys, sí, sí, sí.
2: Per la qual cosa, doncs, bé, l'inici d'una relació sempre és bonica, o intenta que sigui bonica, però és el temps que diu si allò funciona o no.
3: Exacte.
2: I què passa després de 6 mesos? Podem avançar alguna cosa, que jo no ho he vist, això?
3: Home, si no podem dir spoilers
2: és que, clar,
3: de la sèrie,
2: potser... Bueno, baixeu la ràdio, que jo vull...
3: No, és curiós perquè, bueno, una de les parelles que potser sorprenia més i com a mínim a mi em tenien una mica enganxats, que eren una parella de noi-noia, eh?
2: El
3: Pere de Sabadell.
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs aparentment jo pensava, mira, no són compatibles, però...
2: Sí.
3: Però
2: aquests perduren o què?
3: No perduren.
2: Oh.
3: No són compatibles, però acaben marxant junts de la gran cita.
2: Hmm.
3: Però 6 mesos més tard s'ha vist que no acaben de ser
2: no, acaben
3: del tot
2: de...
3: compatibles.
2: Doncs mira, la intel·ligència artificial tenia raó amb
3: exacte.
2: Això. I la que sí que és compatible...
3: Segueixen junts.
2: Ole!
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs
3: hi ha
2: escolta'm...
3: una parella ha quedat de la gran cita.
2: Quina por la intel·ligència artificial.
3: Sí, sí, sí.
2: Que l'ha encertada... La gran cita.
3: Sí.
2: Doncs un dels èxits de la temporada d'aquest any 2026 a 3CAT, que es pot veure a la plataforma. Com que no hem dit noms...
3: Mm-hmm. No.
2: Has dit un nom, em sembla?
3: He dit un del de Sabadell,
2: però no he dit
3: ni el nom perquè no me'l sé. Ah, ara sí, em sona el nom. Però bueno, no ho diré.
2: Sí, igual, no ho diguis. En qualsevol cas, si encara no l'heu vist, us proposem la gran cita, us recomanem la gran cita perquè enganxa.
3: No, t'enganxes al primer capítol, ja dius...
2: Què tal la Dulceida? Jo és que estic molt allunyat del món dels influencers i no coneixia la Dulceida. M'havia sentit parlar, eh?
3: A veure, s'ha de dir que ho fa molt bé.
2: Sí.
3: Però jo sempre he tingut com la idea de... Bueno, no sé, ara mateix no me'n recordo dels seus estudis, no sé si és que ha estudiat periodisme, però em vol sonar que no.
2: Mm. Bueno, però...
3: A mi la tàctica aquesta de 3CAT...
2: Escolta'm, jo no tinc periodisme.
3: No.
2: I fa, avui ho dèiem, bueno, no? Què fa? 34 anys que faig ràdio?
3: Clar, n'has exercit tota la vida, llavors
2: això,
3: veure, òbviament,
2: exacte, que...
3: tens més que ningú.
2: A veure, antigament no anaves a la facultat i et donaven la titulació si estaves treballant d'això. Vull dir que...
3: Però sí que és veritat que últimament 3CAT està apostant moltíssim per tot el tema influencers i si tens molts seguidors pots presentar un programa o pots tenir un espai a l'espai EVA, a l'espai Jove EVA, però si no tens seguidors em sembla que per molt que estudiem periodisme no...
2: Tu creus que hi haurà una segona part de la gran cita?
3: Estic completament segur.
2: Sí.
3: De fet, he sentit veus de que hi ha segona temporada segur. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs jo, la veritat és que em fa ràbia que han triat una edat, no sé si entre els 30 o entre els 20 i pico i 30. Escolta'm, poseu els maduretes,
3: és
2: que
3: veritat.
2: N'hi ha molt de solter amb ganes de... I no miro a ningú. David, molt bé, eh?
3: Sí.
2: Tens sorpresa aquí, infraganti.
3: Sí, la veritat.
2: Vine cap aquí a Locutà i molt bé, molt bé. Felicitats. La Júlia Pont, a veure si torna aviat. I si no, escolta'm, la setmana que ve, aquí.
3: Sí,
2: exacte. Sí. Que vagi molt bé, David. Gràcies.
3: Gràcies, igualment. Adéu-siau. Que vagi bé.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: En directe, engeguem les històries de la música, però en repetició els dissabtes en el Calafell Matí The Best Moments. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, ja aquí amb nosaltres en directe a la ràdio. Molt bon dia.
2: Hola, Ferran, bon dia.
3: Bon dia Ferran.
1: Bon dia en directe. Sí, sí. Com esteu? Com va tot?
3: Doncs directament bé, eh? Sí, anem directament a puestos.
2: Sí, exacte. Anem allò. Aquí i ja està.
3: Sí, senyor. La mar de bé. Mira, a punt per anar avançant en aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons va determinar l'edició de Rolling Stone de l'any 2004. Rolling Stone és aquella revista americana que fa aquest tipus de coses.
2: Doncs sí, i com ja és costum també, això ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada, si recordeu, vam arribar al lloc 127 i allà hi trobàvem Change, de David Bowie.
3: Sí.
2: I avui començarem amb un rock and roll de la primera època. Es tracta de Shake, Rattle and Roll, d'en Big Joe Turner, que ocupa la plaça 126.
3: Som-hi!

0: Això és Shake, Rattle and Roll, que és considerada una de les peces que van definir la transició del rhythm and blues cap al rock and roll. Es tracta d'un tema publicat l'any 1954 i que va arribar a la seva màxima popularitat pocs mesos després d'aquesta publicació, gràcies a la versió que aleshores en van fer Bill Haley and His Comets.
1: La versió original, que és aquesta que estem escoltant, és la que va fer en Big Joe Turner. Però la diferència entre en Bill Haley i el Big Joe Turner era que el primer era blanc i l'altre era negre.
0: Ah, carai!
1: Sí, i aquestes coses, a mitjans del segle XX, marcava unes grans diferències als Estats Units, eh?
0: Cert.
1: Sí.
0: Però, amb el pas dels anys, el valor i la transcendència de la versió original, la de Big Joe Turner, és la que va ser avalada pels crítics i col·laboradors de la revista Rolling Stone, fent-la entrar a ella a la llista de les 500, en el lloc del 126.

0: Cheryl's va ser un grup força conegut durant els 60s. Estava format exclusivament per dones negres i elles van ser les primeres d'aquestes característiques en aconseguir situar una cançó en el número 1 de les llistes. I va ser aquesta, precisament, Will You Love Me Tomorrow, que a la llista de les 500 va quedar en el lloc 125.
1: Les Cheryl's van obrir amb això la porta a altres girls groups de l'època, que aleshores estava dominada per grups de rock masculins. La lletra de la cançó va ser, en bona mesura, part de l'èxit. De què anava?
0: Doncs sí, mira, efectivament, la protagonista de la cançó es pregunta si el seu amant, això, després d'una nit d'amor, o de sexe, no sé...
1: Sí que és així, vulgui, Xavier, mal pensat.
0: Doncs es preguntava si l'endemà encara seguiria estimant-la.
1: Bé, bé.

0: Doncs, parlant de grups de rock masculins, encara que uns anys més tard, un dels més influents van ser The Rolling Stones. Els escoltem amb Jumping Jack Flash, que va quedar situada en la posició 124.
1: El riff de guitarra que interpreta en Keith Richards és una d'aquells fàcilment reconeixibles, eh? Mm-hmm. I que es manté al llarg de tota la cançó donant-li un fort caràcter.
0: Correcte.
1: Amb aquesta peça, The Rolling Stones van retornar al rock clàssic després d'una etapa de psicodèlia, de la qual l'àlbum més representatiu en va ser Their Satanic Majesty's Request.
0: Sí, senyor.

0: James Brown, en aquest tema titulat It's a Man's, Man's, Man's World, s'allunya del seu estil molt més explosiu per interpretar aquesta balada en què, de tota manera, seguim trobant-nos amb la seva intensitat interpretativa.
1: Sí, gràcies a la qual la peça en si i de la interpretació que en fan James Brown, el tema aquest va quedar situat en la posició 123.
0: Molt bé.
1: Aquesta qualitat era deguda a que sembla que en James Brown era extremadament exigent, eh?
0: Sí, sí que ho era, es veu, i diuen que ho era primer amb ell mateix, però també amb els músics i ballarins de la seva banda, i que arribava a l'extrem de multar, per exemple, un ballarí, si era el cas que no portava les sabates enllustrades.
1: Caram.
0: O feia un pas fora de ritme. Imagina't.

0: The Animals van fer aquesta versió rock d'una antiga cançó folk originària de Nova Orleans i van iniciar-la amb l'arpegiat de guitarra que li va donar aquest caràcter tan particular.
1: Gràcies a la força de la seva interpretació i el nou caràcter, com diu el Xavier, que van saber imprimir a una cançó tradicional que en la seva versió original era francament trista i fosca, The Animals van quedar situats en el lloc 122.
0: I la cançó es titula The House of the Rising Sun i en català la van conèixer com La Casa del Sol Naixent i interpretada pel grup de folk Els Dracs.

Ocupant la posició 121 trobem a Stand By Me, de Ben E. King. És un tema a mig camí entre el soul, el rhythm and blues i el gospel, i que es va acompanyar d'una orquestració complexa basada en una línia de baix molt reconeixible i amb les cordes fent de coixí a la interpretació de King.

0: Els Jackson 5, format per alguns dels germans Jackson i amb un joveníssim Michael Jackson com a solista quan només tenia 11 anys, van aconseguir situar I Want You Back en el lloc molt meritori de la posició 120.
1: Correcte. La família Jackson estava encapçalada pel pare, el pater famílies, en sí. Joseph Jackson, un humil obrer que va veure les habilitats musicals dels seus fills una oportunitat per millorar la situació econòmica de la família.
0: Els biògrafs de Michael Jackson expliquen que el senyor Jackson, o sigui, el pare,
1: sí,
0: dirigia amb mà de ferro les activitats musicals dels seus fills, arribant fins gairebé al punt de l'explotació.
1: Sí, senyor.

0: Aquests són Fleetwood Mac interpretant Go Your Own Way, un tema que podríem qualificar de reflexió interna i gràcies al qual es van situar en el lloc 119.
1: Diem això de la reflexió interna perquè el títol i la lletra es poden traduir com Si fas el teu camí.
0: Mm-hmm.
1: I aquesta cançó la va escriure el guitarrista de la formació, en Lindsey Buckingham.
0: Mm-hmm.
1: Això sí, quan acabava de trencar la seva relació sentimental amb la cantant d'aquest mateix grup, que era la Stevie Nicks.
0: Ara ho entenc. You know you...

0: En lloc 118 ens trobem Shout, de The Isley Brothers, una peça que costa poc imaginar-nos-la cantada per un cor de gospel en una església formant part d'una escena de pel·lícula de Hollywood, eh?
1: I tant, i tant. Certament aquest és un tema que va estar inspirat en els clàssics temes gospel, eh? Basats en el joc aquest de crida i resposta.
0: Correcte.
1: I el seu ritme encomana aquesta necessitat que tens de ballar.
0: Sí, perquè no ens veuen, però estem tots tres drets ballant d'un costat a l'altre de l'estudi. Doncs bé, de fet, aquest tema és la banda sonora d'una de les escenes de Desmadre a la Americana, bo el títol, també.
1: Sí, també, també.
0: És una comèdia universitària de l'any 1978. Es tracta d'una escena en què tothom balla frenèticament al ritme de Shout.

0: I en el lloc 117 podem escoltar a Al Green amb Take Me to the River. Aquest és una altra cançó que té influències del gospel, degudes a que Al Green tenia un passat com a cantant d'aquest gènere.
1: Sí, senyor. No només això, però, sinó que fins i tot a les seves lletres barreja conceptes entre místics i eròtics. A veure, Take Me to

0: I encara un tercer tema amb arrels en gospel.
1: Sí,
0: ara és en Sam Cooke amb el tema You Send Me, que trobem en el lloc 115. De fet, Sam Cooke va començar la seva carrera com a veu principal del grup de soul Starrers, un sexet de música religiosa considerats com a precedents del soul i també del rhythm and blues.
1: El mateix Sam Cooke també va exercir una gran influència en cantants posteriors en el temps, com Otis Redding, Al Green, que escoltàvem fa un moment, o Marvin Gaye.
0: Doncs per acabar el capítol d'avui farem una petita passa enrere. Segur que ja us aneu adonat que ens havíem saltat una cançó, eh? Un lloc. Doncs aquí, a la posició 116, trobarem uns vells coneguts, de qui ja fa poca estona també hem parlat i hem escoltat un dels seus himnes més famosos.
1: Som-hi, va!

0: Són The Rolling Stones amb Honky Tonk Woman, un rock reconeixible des del primer moment gràcies a la bateria i l'entrada del riff de Keith Richards, una altra vegada Keith Richards a la guitarra.
1: Sí, aquesta cançó és de l'època en què els requeriments de les emissores de la ràdio obligaven a durada de 3 minuts a les cançons, eh? I això és el que dura aquest tema. Així doncs que, perquè el pugueu escoltar, us deixarem tranquil·les.
0: Espavilem-nos, doncs. Fins la setmana que ve, amics. Cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Domèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. És la una.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
1: Què tal? Molt bones. Com esteu? Un dia més aquí amb tots vosaltres al programa de viatges per descobrir llocs increïbles. Amb moltíssimes ganes de fer la maleta i marxar, oi que sí? Doncs nosaltres et fem somiar. Avui anirem a les Illes Balears. Us parlarem de Menorca. Visitarem altres indrets, per exemple, de Catalunya, amb rutes i excursions també per descobrir. Tot això aquí, a l'Esperit Viatger.
2: Agafa la maleta, que marxem.
1: Avui anem a les Illes Balears, a Menorca. Descobreix més de 200 cales i platges. Amb tons que van del blanc a un gris fos, les cales i platges adornen la costa de Menorca. La bellesa natural del seu entorn, la magnífica preservació dels ecosistemes i la innegable majestuositat del Mediterrani són la que converteixen a Menorca en un paradís. La infinitat de colors, textures i ambients que caracteritzen les platges i cales de l'illa fan encara més interessant l'exploració de la costa. Perquè en aquest cas no compleixen allò de vista, unes són totes. Cada platja, cada racó, cada cala conserva una ànima genuïna, única i magnètica que atrapa des del primer moment en què el veus. Per exemple, les platges del nord, un paisatge hipnòtic salvatge, on els tons vermellosos de la sorra i els verds blavosos de la mar ho envolten tot. Així són les platges de la costa nord de Menorca, un entorn natural únic molt diferent de les seves germanes del sud. Bé, doncs, a les platges del sud són llocs paradisíacs, mereixedors d'una foto de postal, escenari de somni per les vacances més desitjades. Així són les cales i platges de la costa sud de Menorca. Sorra finíssima i blanca, aigües turqueses i cristal·lines, d'una transparència que impressiona i que ens permet observar el fons marí de la millor manera possible. Però a banda de les platges i de les cales, hi ha moltes més coses a fer. Per exemple, pots visitar el fort de Marbaluc o la cova de Sesaigua. O visites guiades al poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmès. També a l'illa del Llatzeret. Llocs increïbles que no et pots perdre i que pots visitar a Menorca durant les teves vacances. Menorca és una illa singular que sorprèn per l'extraordinària riquesa del seu patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural, i per una història apassionant, marcada per la seva condició d'enclavament estratègic al centre de la Mediterrània Occidental. Alguns dels monuments que reflecteixen aquesta apassionant història són, com dèiem, la cova de Sesaigua, per exemple, o Naveta d'Estudons, o el poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmès. La gastronomia també és molt important. Menorca està en el punt de mira de la gastronomia amb majúscules. La proliferació de noms de l'illa a la cuina, juntament amb combinació d'un producte fresc, de temporada i de quilòmetre zero, és imprescindible en molts fogons. Durant l'any s'organitzen diversos esdeveniments culinaris. Tota bona cuina que esperi té només dos ingredients imprescindibles, bona mans i bon producte. A Menorca, ja sigui la carn d'animals de raça autòctona, hortalisses conreades i recollides en temporada, o les captures de les barques els dies de feina, són el que omplen les cuines dels restaurants i de les cases menorquines. Recordem que Menorca va ser proclamada Regió Europea de Gastronomia el 2022 per l'Institut Internacional de la Gastronomia, la Cultura, les Arts i el Turisme. Amb aquesta distinció es reconeixen els valors de la cultura gastronòmica de l'illa, al temps que pretén ser un estímul per donar poder a la continuïtat local sobre la importància de salvaguardar i promoure els seus recursos alimentaris. Pots degustar els fruits de la mar a Menorca. La condició insular de Menorca és la marca indiscutible del seu menjar típic, convertint-la en una combinació captivadora de la passió per la terra i l'essència de la mar. El formatge de Mahó. N'heu sentit a parlar, oi? Conèixer de prop els productes de la terra que visites és un dels atractius millors per deixar en el teu record. Per exemple, Menorca és terra de fabulosos formatges. Per exemple, té una denominació d'origen protegida, formatge de Mahó Menorca, des de l'any 1985. I si parlem de l'or líquid de Menorca, i és que les seves propietats confereixen als plats un sabor únic que el converteix en autèntiques delícies per al paladar. És l'oli d'oliva de Menorca. En creuament de camins de rutes navals del Mediterrani, compta amb una gran quantitat d'evidències del trànsit comercial de l'oli. La producció d'oli d'olivó, oli petita i fosca, fruit d'aquests ullastres, és complexa i de rendiment inferior a altres tipus d'olives. El renovat interès per recuperar l'antiga cultura de l'oli produït a Menorca ha fet que els productors cerquin diferents varietats d'olivera que arrelin bé a la terra menorquina, com arbarquina, picual o cornicabra, que s'ofereixen com monovarietats o combinades amb l'olivó, brindant un oli d'oliva verge extra d'alta qualitat i caràcter. Però també a Menorca són famosos pels seus dolços. Els menorquins són uns grans aficionats a la rebosteria i ho demostra un gran nombre de sucreries i pastisseries. La més famosa de totes és probablement la coca bamba, l'ensaïmada típica de Menorca, una pasta que tradicionalment es menja a les festes patronals acompanyada de xocolata de tassa. No obstant això, hi ha una sèrie de pastes típiques de Menorca que no poden faltar mai a la taula d'una celebració. Els crespells, les formatjades i els rubiols. També són famosos els carquinyolis, unes galetes dolces, dures i cruixents. Si viatges a l'illa de Menorca aquest estiu, ja saps que has de provar la seva gastronomia local, gaudir de les seves platges i cales. I també de que Menorca és reserva de biosfera. L'afecció dels illencs per Menorca va més enllà de la seva simple terra natal. El 1993 va ser quan la UNESCO va declarar l'illa reserva de la biosfera, gràcies a l'equilibri aconseguit entre progrés social i econòmic i respecte pel territori i la tradició. Sostenibilitat, una paraula que ara està tan de moda, era i continua sent senyal d'identitat d'aquesta illa. També el seu respecte pel mar. No et perdis visitar l'illa de Menorca, descobrir els seus entorns, els seus llocs d'interès, gaudir de la cultura i del turisme actiu de l'illa de Menorca.
2: Esperit viatger, amb Mireia Romaguera.
1: Li posem ritme al programa amb un toc musical de Sam Smith, Calvin Harris i Jesse.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 23 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Comencen les obres d'urbanització del nou esclat a tocar del barri de Can Bolavà. L'establiment comercial suposarà la creació de 100 nous llocs de treball per a la gent del municipi. Amb aquesta notícia comencem a llegir els titulars del dia. El CAP de Calafell podria convertir-se pròximament en un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària amb totes les prestacions sanitàries per atendre els pacients. El proper dissabte 30 de maig tindrà lloc el festival de fi de curs de l'entitat Almas Rocieras. L'acte començarà a les 5:30 al Teatre Joan Colet i l'entrada serà gratuïta. El Vendrell conclou les obres al tram central de la Riera de la Bisbal. La Generalitat es compromet a tenir a la tardor una alternativa al trànsit de camions pesants per Llorenç. Els Mossos detenen un home al Baix Penedès per una onada de robatoris amb força a Bellvei. En un dels casos, el presumpte lladre va arribar a sostraure 1.600 litres de gasoil de calefacció, valents en uns 7.000 euros. Cops de calor, aglomeracions i riscos per a la vista. El govern espanyol activa protocols especials davant l'allau de visitants prevista per a l'eclipsi de sol. El FICCAT programa 82 produccions de cinema del 5 al 13 de juny a Roda de Barà després de rebre rècord d'inscripció. El tràfic de mercaderies del Port de Tarragona supera els 10,3 milions de tones el primer quadrimestre del 2026. Els líquids a doll continuen sent el principal motor de l'activitat portuària. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ja han començat els treballs previs d'urbanització dels carrers previstos en el Pla de Millora Urbana de la Rambla Mossèn Jaume Tovella del Pom de Calafell. En aquest espai s'instal·larà un nou establiment comercial del grup català Bonpreu. La urbanització permetrà donar continuïtat als carrers Priorat i Gironès, amb un carril bici central i una nova zona verda. També permetrà connectar les avingudes de la Sínia i de la Generalitat amb el carrer Priorat. Aquestes avingudes actualment acaben en cul de sac. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Doncs ja han començat els treballs d'urbanització, s'han començat ja a moure terres, ara estem ja a punt de concedir la llicència per fer ja l'obra de l'edifici. És un edifici que tindrà dues plantes d'aparcament, per tant s'ha de fer una excavació molt, molt profunda i s'ha demanat que es pugui fer a l'hora de l'urbanització. I això, doncs, en principi, l'any que ve, si Déu vol, estarà ja operatiu abans de l'estiu.
0: Aquesta continuïtat dels carrers facilitarà més espai d'aparcament al barri de Cal Bolavà, un dels dèficits principals del barri, però també generarà dues zones verdes de més de 3.300 metres quadrats, una de les quals s'aprofitarà com a aparcament. La continuïtat urbana que donaran aquests carrers permetrà connectar el barri de Cal Bolavà amb l'aparcament del pavelló Joan Hurtoll. El nou establiment comercial que construirà el grup Bonpreu tindrà uns 3.000 metres quadrats de superfície i dues plantes soterrani d'aparcament. S'accedirà a peu de carrer a la cantonada entre la Rambla Mossèn Jaume Tovella i el carrer Priorat, El nou esclat es desenvoluparà en planta baixa i serà similar al que s'ha obert fa un any a Cunit. Crearà un centenar de llocs de treball directes i s'ha acordat cobrir-los amb gent de Calafell. El grup Bonpreu farà la formació dels nous treballadors i treballadores i l'Ajuntament obrirà una bossa de treball al Vilarenc per poder-ne fer la selecció. En la parcel·la restant del sector hi haurà un solar de 757 metres quadrats per poder-ne construir habitatge protegit. El grup Bonpreu ha anunciat que vendrà aquesta parcel·la resultant a una empresa que vulgui construir aquest tipus d'habitatge. En el solar hi caben 32 habitatges protegits i 11 de règim lliure, fent un total de 43.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El CAP de Calafell podria convertir-se pròximament en un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària amb totes les prestacions sanitàries per atendre els pacients. Així ho ha avançat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, després del Consell d'Alcaldes celebrat al municipi amb responsables de la xarxa Santa Tecla. El projecte preveu ampliar els serveis actuals del CAP perquè pugui oferir atenció urgent continuada durant tot el dia, incorporant també proves de radiologia i altres serveis que ara només es poden fer a l'Hospital Comarcal del Vendrell. Segons Ferrer, la proposta ja s'ha traslladat a la Conselleria de Salut i està pendent de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per poder-se executar. L'alcalde assegura que es tracta d'una bona notícia per al municipi i per al conjunt de la comarca, especialment davant la saturació que pateixen actualment les urgències hospitalàries.
3: I ens van explicar doncs, això, que en el CUAP de Calafell que es vol fer doncs, que hi hagi 24 hores d'atenció d'urgències es pugui ampliar amb tota la radiologia i amb tots els serveis doncs, que té l'hospital i, per tant, passi de ser de CAP a CUAP.
4: A CUAP.
3: I això s'ha demanat a la Conselleria, ens ha dit que sí, i estaven a l'espera doncs, que s'aprovés els pressupostos de la Generalitat per poder-ho tirar endavant i poder-ho aprovar, no? Per tant, doncs, és una bona notícia que ara doncs, que sembla que hi haurà pressupostos a la Generalitat i que tots estem esperant doncs, que això es produeixi.
0: De fet, l'Hospital del Vendrell registra més de 80.000 visites anuals a urgències, una xifra molt elevada que fa necessari reforçar altres punts de l'atenció sanitària. En aquest sentit, el futur CUAP de Calafell permetria descongestionar part de l'activitat hospitalària, ja que podria assumir casos i proves que ara s'han de derivar obligatòriament a l'hospital. Ferrer ha destacat que amb aquesta ampliació Calafell es convertiria en un dels dos únics punts de la comarca amb urgències obertes les 24 hores amb prestacions de radiologia, entre d'altres, juntament amb l'Hospital del Vendrell. Tot i això, l'alcalde ha descartat almenys a curt termini la construcció d'un nou hospital a Calafell. Ha recordat que actualment ja s'està ampliant l'hospital de la comarca, però també ha admès que el creixement constant de la població podria obligar a plantejar nous equipaments sanitaris en un futur.
3: I que puguem donar més atenció a les 24 hores i que pràcticament descongestioni, no? L'hospital. L'hospital té, crec recordar així de memòria, van explicar més de 80.000 visites a urgències a l'any, vull dir que són moltíssimes, no? I per això doncs, és interessant que l'altre lloc on hi ha urgències 24 hores, que és el CAP de Calafell, doncs pugui tenir també un CUAP, pugui ser un CUAP perquè d'aquesta manera puguin fer proves i coses que ara només es poden fer a l'hospital i d'aquesta manera descongestionem una mica també l'hospital, no? I en principi ara s'està ampliant a l'Hospital Comarcal, no tenim previsió de fer un nou hospital a Calafell, però sí que hem de pensar en un futur, no? I si continuem aquest ritme de creixement, més endavant, no ho sé, d'aquí 20 anys o 30 o els que calguin, no? I depèn de la població que hi hagi, doncs segurament es pot plantejar.
0: Per aquest motiu, com hem sentit, l'Ajuntament assegura que ja treballa en la planificació urbanística del municipi, reservant espais per a futurs equipaments, zones verdes i aparcaments, amb la voluntat de garantir que Calafell pugui donar resposta a les necessitats dels pròxims anys.
1: L'informatiu. La cultura.
0: El proper dissabte 30 de maig tindrà lloc el festival de fi de curs de l'entitat Almas Rocieres. L'acte començarà a les 5:30 al Teatre Joan Colet i l'entrada serà gratuïta. Està dedicat a la memòria de Vicente Vicaria, fundador i ànima de l'entitat, que ens va deixar el febrer del 2021. I actuarà en la Casa Andalucía de Cunit, Baix Penedès, Escola de Dansa Calafell Diana, Grupos de Baile i Castanyuelas de Almas Rocieres, amb el seu professor Sebastián Cano, El Taranto.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El primer tram de les obres de renaturalització de la Riera de la Bisbal al seu pas pel nucli del Vendrell ja ha culminat. Aquest divendres 22 de maig s'ha obert l'espai situat entre el pont de França i el pont Nou, després de més de 10 mesos d'obres en els quals s'ha pacificat el tram del carrer que passa pel costat de la Riera i s'ha eixamplat la llera. Segons l'alcalde, Kenec Martínez, el que s'ha fet ha estat crear un entorn pacificat que, tot i no prohibir el pas de vehicles, sí que és més amable pel vianant. Alhora, s'ha fet una zona de passeig a la part del carrer més pròxima a la Riera, on s'ha posat diversos bancs. També s'han eliminat les parets de formigó i s'han fet uns talusos on s'han plantat vegetació autòctona del territori. La part central de la Riera, però, no s'ha tocat. Martínez ha remarcat que el que s'està fent és una actuació de renaturalització i no pas d'enjardinament de la Riera, ja que aquesta no està canalitzada i periòdicament té vingudes d'aigua. Per això l'espai no està pensat perquè els veïns passegin per la part de baix, tot i que sí que s'hi pot accedir, com sempre s'ha fet. El batlle ha afegit que els treballs continuaran ara en el tram que va del pont de França fins a l'avinguda de Jaume Carner.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Continuem ara amb més notícies de la comarca perquè la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi d'alternatives per buscar la millor solució per desviar el trànsit pesant que passa pel centre de Llorenç, al llarg de la carretera TP-21-25. Així ho ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de l'hemicicle del Parlament de Catalunya en resposta a una pregunta que ha fet la diputada penedesenca d'Esquerra, Lluïsa Llop. Segons Paneque, la previsió és que aquest estudi estigui conclòs a la tardor. Serà aleshores quan es pugui concretar la solució tècnica més òptima per resoldre la situació. Des d'Esquerra s'ha recordat que actualment passen prop de 60.000 vehicles setmanals per la TP-21-25 a Llorenç, molts dels quals són camions, una xifra que es preveu que vagi a més quan s'activi la nau logística de l'empresa Action que s'està fent al polígon de Poet de Banyeres. L'alcaldessa de Llorenç, Montse Ventosa, i l'alcalde de Banyeres, Amadeu Benac, han estat presents al Parlament per fer aquesta petició. Això al costat de la vicepresidenta quarta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura.
1: Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb força a l'interior de domicilis a la urbanització de Bariona de Mar, situada entre Calafell i Bellvell, al Baix Penedès. La investigació apunta que podria estar relacionat amb més fets similars a la zona. La detenció la van efectuar aquest dimecres agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell després de diversos mesos d'investigació. Els fets es remunten entre el desembre passat i el mes de març, període en el que diversos habitatges de la urbanització van patir robatoris que van generar una forta alarma entre el veïnat, especialment perquè moltes de les víctimes eren persones d'edat avançada. Segons la investigació, el detingut actuava aprofitant l'absència de propietaris. En tots els casos, accedia als habitatges causant importants desperfectes i remenava totes les estances abans d'endur-se els objectes de valor. Un dels episodis més destacats va tenir lloc en una casa on el presumpte lladre va arribar a sostreure fins a 1.600 litres de gasoil de calefacció en 3 entrades diferents del 22 de desembre al 22 de gener. El combustible sostret, valorat en uns 7.000 euros, era utilitzat pels propietaris per escalfar l'aigua i la llar. La investigació va avançar després que els Mossos detectessin un veí manipulant diversos bidons que podrien contenir el gasoil robat. A més, el passat 6 de febrer, els agents van seguir el rastre d'un dels ordinadors portàtils sostret en un dels robatoris. L'aparell havia passat a mans d'un altre home de 39 anys que ha quedat investigat per un delicte de receptació. Els investigadors també van concloure que el detingut venia a part dels objectes robats. Coincidint amb la seva detenció, els agents van efectuar una entrada i un escorcoll judicial al domicili del sospitós, on presumptament emmagatzemava material sostret. Els Mossos li atribueixen, de moment, 6 robatoris amb força, tot i que la investigació continua oberta davant la possibilitat que sigui l'autor d'altres fets similars comesos a la mateixa urbanització. El detingut acumulava més de mitja dotzena d'antecedents policials i ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funs de Guàrdia del Vendrell.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: I hem de tornar a parlar de l'eclipsi solar, perquè els eclipsis solars previstos entre aquest estiu i el 2028, coneguts com la Triada Ibèrica, mobilitzaran centenars de milers de persones arreu de l'Estat. El govern espanyol ja prepara dispositius especials de seguretat, trànsit i protecció civil davant l'arribada massiva de visitants, molts d'ells estrangers, als punts de millor visibilitat. El primer eclipsi total serà el 12 d'agost del 2026 i es podrà veure des de bona part de la península. A Catalunya, la totalitat serà visible sobretot a les comarques de Tarragona. Les autoritats alerten de possibles aglomeracions, problemes de mobilitat i riscos vinculats a la calor i als incendis forestals, especialment en espais naturals. El govern recorda que mirar directament al sol sense ulleres homologades pot provocar lesions greus a la vista i també desaconsella utilitzar càmeres i prismàtics sense filtres adequats. Protecció Civil recomana portar aigua, protecció solar i evitar llargues exposicions al sol. Interior també prepara un pla especial per regular accessos i retorns als punts d'observació i es demana planificar els desplaçaments amb temps i no aturar-se als vorals de les carreteres. A més, es podria limitar l'accés a algunes zones naturals per reduir el risc d'incendi i protegir el medi ambient.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I molta atenció per totes aquelles persones que li agradi el cinema, perquè el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, de Roda de Berà, projectarà 82 produccions de cinema del 5 al 13 de juny. D'aquestes, una trentena seran estrenes absolutes i el 66% tenen autoria femenina. La 18a edició, centrada en temàtica històrica, ha batut rècord històric d'inscripcions després de rebre 335 obres. Com a novetat, enguany s'han amplia un dia la programació, que començarà amb l'homenatge a la Filmoteca de Catalunya i la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada. També es podrà veure la comèdia romàntica Burundanga, de José Corbacho, inaugurada al festival mesos abans que la pel·lícula arribi a les sales de cinema. També competirà a la selecció oficial juntament amb Forastera, Femení Singular, Els mals noms i Tanit. La 18a edició del FICCAT té com a eix temàtic el cinema i la història, dos elements que seran presents tant en la programació d'obres que es projectaran com en les activitats paral·leles que s'han plantejat. Més enllà de les projeccions d'obres audiovisuals en català, el festival tornarà a oferir activitats alternatives vinculades al setè art. És el cas de l'exposició sobre la història del cinema a Roda de Berà i la xerrada Descobrint Segundo de Chomón. Durant el festival, al vestíbul del Teatre del Casino Municipal, també hi haurà una mostra de material cinematogràfic professional. D'altra banda, se celebrarà la tercera edició de The Pitch de Projectes, en què es presentaran 6 projectes finalistes i 2 de semifinalistes per promoure aliances entre els professionals del món audiovisual. La cloenda de la 18a edició del festival anirà a càrrec del còmic Andrés Fangol. El pròxim 19 de juny, al Teatre Casino Municipal de Roda de Berà. Amb tot, l'organització del festival ha apuntat que a partir d'aquest any s'implementaran diverses mesures per reduir l'impacte ambiental del certamen, com ara l'eliminació d'ampolles de plàstic.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf. que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet. Com esteu?
5: Molt bé.
6: Bé. Bé. Il·lusionats. Sí. Molt il·lusionats.
2: Sí. Primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
6: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any pues, ha sigut amb nens amb autisme, i la veritat és que van estar molt contents. Vam sortir a mar, remaven tots, vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents, i bueno, i tots, la veritat és que tots estan molt contents. Això és molt bonic de fer.
2: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
6: Pues sobretot la concentració física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells, i això en l'autisme també ho té, vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots, i bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé. Molt divertit.
2: Molt bé, i com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
7: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres

0: anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
1: Com encares aquesta jornada, Berta?
2: A veure, és el primer cop que anem, hi van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
1: a fer... A l'aventura.
2: Sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, a encarar el que faci falta.
1: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
3: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent, entrenem igual. El que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues, bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix. Perquè
1: què
3: realment anem a remar igual. Mm. Vale?
1: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
3: Com els enfoquem?
1: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
3: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir, per inclemències del temps, no? I llavors pues, fent físic, vale? l'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? de força, sobretot de força, i una miqueta de cardio, i així ho fem.
1: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
0: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els dos reserves i més, crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
1: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
0: Bueno, la logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes, aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes, i així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars, sí.
2: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria, i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exhaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, sí. I ara els cotxes avui.
1: I quan sortireu? Quins són els horaris?
0: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
1: Ui,
0: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno,

0: La competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera va ser a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de pesar el vot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i a la tarda remar, sí.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
3: I la previsió d'aquest cap de setmana és que el temps serà completament estiuenc, però amb boira costanera. Atenció, perquè la temperatura tornarà a enfilar-se en punts de Catalunya cap als 35 graus. Tindrem un cap de setmana de temps d'estiu amb la dinàmica típica dominada pel sol, amb algunes nuvolades de tarda i ambient calorós. L'únic factor que ens recordarà que encara som a la primavera és la possible aparició de boira costanera. Es poden formar sobretot per la costa central i la costa brava, tot i que també són molt probables cap al delta de l'Ebre. I caldrà tenir molta paciència perquè les temperatures mínimes d'avui dissabte i de demà diumenge seran de 18 graus a 20 graus i les temperatures màximes entre els 30 i els 32, fins i tot 35 a Ponent.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui dissabte 23 de maig. Gràcies per haver estat amb nosaltres i que passin un gran cap de setmana.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza aterren a Barcelona denunciant tortures durant la detenció per part d'Israel. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El govern israelí els va deportar dijous després de capturar-los a principis de setmana i avui han arribat a l'aeroport del Prat, la Yaframis, via Turquia, acusant Israel d'haver-los segrestat, parlant d'agressions brutals i violentes i denuncien complicitat del govern espanyol.
2: Dones de familiars i d'amics els estan rebent amb llàgrimes, abraçades, molta emoció. Estan intervenint ara mateix davant dels mitjans de comunicació. Els activistes van ser retinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Van ser deportats dijous, primer en un vaixell i després a una presó israeliana. Denuncien tortures molt greus que inclouen cops, violència sexual i descàrregues amb pistoles làser. Per això reclamen una investigació internacional i sobretot a la Unió Europea que actuï.
1: És la notícia destacada del dia. Avui també us explicarem el Catalunya migdia que els socorristes anuncien protestes per reclamar millores laborals. Es manifestaran el 9 de juny a Barcelona. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges.
3: Al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
1: És Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Si no s'escolten les seves peticions, diu, amenacen amb una vaga aquest estiu. I avui també hem recollit les demandes d'un sector que no estem acostumats a sentir, el dels treballadors dels comerços de les grans empreses tèxtils. Avui fan vaga i a Barcelona s'han concentrat, volem dir, al portal de l'Àngel per mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector. Javier González, de la UGT.
4: És un conveni restrictiu que va en contra de les persones trabajadoras. Nosotros aquí en Barcelona tenemos 21.000 euros, el convenio son 18.000. Nosotros domingos y festivos son voluntarios, el convenio van a ser obligatorios.
1: Anirem a la Xina. 90 persones han mort en l'explosió en una mina de carbó, un dels pitjors accidents dels últims anys. La xifra de víctimes podria pujar perquè encara hi ha persones atrapades. I a l'Àfrica es confirmen més casos d'Ebola. A Uganda, 3 més. Els països afectats pel brot continuen avui reunits d'urgència, juntament amb l'Organització Mundial de la Salut, per abordar l'emergència. I de la cultura, aquest cap de setmana, Bad Bunny. Després de fer vibrar aquesta passada nit l'Estadi Olímpic, el porto-riqueny reparteix avui en el segon concert a Barcelona, que dona el tret de sortida a la seva gira per Europa. També repassarem les travesses del Festival de Cinema de Cannes. Aquest vespre se'n farà públic el palmarès principal i entre les favorites hi ha La Bola Negra, dels Javis. A partir de 2:45, els esports amb Sergi Camps, avui mirada posada a Oslo.
5: Sí, dues finals avui. La primera, com dius, a Oslo, aquest Barça femení que juga la final de la Champions contra el Lió a partir de les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio. Aquesta és la primera final. La segona la viurem a Montilivi, eh? El Girona se la juga contra l'Elx, un partit que val una salvació. Si el Girona guanya, es manté a primera. Si el Girona perd o empata, se'n va a la segona divisió. Aquest partit a les 9 en farem la prèvia a partir de 2:45. I també, doncs, dic que avui també juga el Barça, que no s'hi juga res, i l'Espanyol, que tanca la Lliga amb una remota opció de jugar a Europa, una carambola una mica doncs estranya, que de seguida explicarem.
1: Tot això en un matí de dissabte d'operació sortida i també amb retards a Rodalies. Trànsit, Carmina Malagarrica, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Sí, encara queden punts de retencions a la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I això que deies del servei de Renfe, hi ha retards encara importants en el servei de Rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un temps marcat aquest cap de setmana per la calor d'estiu. Enric Agut, bon dia.
8: Hola, bon dia, Eva. Doncs sí, com puja la temperatura, l'ambient s'escalfa. Ara mateix s'arriba ja als 33 graus a Tàrrega, 32 a Vinebre, i moltes poblacions. Avui les màximes d'aquesta tarda estaran per damunt dels 30 a molts sectors, sobretot d'interior, i com ahir es poden assolir xifres de 34-35. Ahir per primer dia de l'any es va arribar als 35, fins i tot 36 a Seròs. Doncs avui anem pel mateix camí, amb una tarda de sol, amb algun núvol cap al Pirineu que pugui descarregar algun ruixat local de curta durada, i també es mantenen alguns bancs de boira cap a la Costa Brava. També aquest vespre nit algun pot afectar la costa de Barcelona o de Tarragona. Demà un dia similar, sol al matí, alguna boira costanera i la temperatura que novament es dispararà, i aquesta calor sembla que ens vol acompanyar tota la setmana vinent.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Les 2:05.
1: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció. Fa només uns minuts que han aterrat a l'aeroport del Prat, procedents de Turquia, i han estat rebuts així. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja de Gaza continuen i metges de Gaza han informat avui de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià avui al nord de la ciutat. Anem a l'aeroport del Prat per saber com s'ha fet aquesta rebuda. Laia Framis, bon dia.
2: Hola, bon dia, Eva. Doncs continua aquí a la T2 de l'aeroport del Prat la rebuda de desenes de familiars, amics i d'activistes a la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de la setmana per Israel quan portaven ajuda humanitària cap a Gaza. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó, asseguren que han patit tortures molt greus, parlant de cops, hematomes, bales de goma, alguns ossos fracturats, privació del son i també descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Parlen també de diverses formes de violència sexual. Un exemple, el que ha explicat una de les activistes, la Mihauli.
10: Si no es posicionen els nostres governs...
1: Laia, no podem sentir ara aquest fragment. Explica'ns el que estaven explicant en aquesta compareixença. Són diverses persones les que... Ara sí que sembla que podem sentir aquesta activista.
10: Silenci. Oh,
11: et torturen, que vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. Et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
2: Els activistes reclamen a més al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que apliqui un embargament d'armes. Ariadna Casamitjà, una altra de les activistes que ha aterrat al plat procedent de la flotilla, demana implicació política.
10: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
2: També reclamen una investigació internacional per la sala de la flotilla en aigües internacionals i pel tracte rebut durant la seva retenció. Un tracte que asseguren que reben i que fins i tot molt probablement és pitjor als milers de palestins que hi ha detinguts en presons israelianes. Entre les persones que han vingut a rebre els activistes, per cert, hi ha el ministre de Cultura de Podem, Ernest Urtasun.
1: Gràcies, Laia, bon dia.
2: Ara.
1: I precisament la qüestió palestina ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps de cartell és historiador de la Universitat Dexter, Ilan Pepé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada hem pogut parlar amb ell, Núria Har.
12: Sí, l'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que acaben d'arribar a Barcelona.
13: It's an important message to the people of Gaza.
14: Un missatge molt important a la gent de Gaza, no se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
12: Els activistes denunciaven maltractaments. Aquesta setmana el vídeo vexatori als activistes publicat pel ministre israelià Ultra Ben Gavir ha indignat a molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pappé denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
14: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit, en canvi Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
12: L'Institut Català per la Pau ha portat Ilan Pappé, ciutadà israelià, per cert, de Haifa, que té una visió molt crítica amb el seu país.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de 3, canviem ara de qüestió. Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei, Gemma Bonet.
2: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
3: La petició muy clara de que necessitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: De fet, actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda.
2: Sí, i segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a Trescat Info.
15: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
2: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
16: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Gemma, i què en diuen els especialistes del sector?
2: Doncs lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a Trescat Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
17: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
2: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb una vaga.
1: I un sector que avui ja està en vaga és el dels treballadors de grans marques de moda. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals, Maria Guixà.
18: La concentració ha plegat més de 200 persones. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaració a Catalunya Ràdio.
19: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
18: Aquesta concentració de Barcelona s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que aquest acord és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
20: lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
21: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
22: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
23: No podemos volver atrás.
1: I parlem ara del sector de l'automòbil. Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això, Maite Curto, pot fer que alguns acabin tancant.
24: Així és, mentre que hi ha ajudes destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric, no n'hi ha per l'adaptació dels establiments relacionats amb la seva postvenda. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
25: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
24: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris de 55 anys de mitjana. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
1: I marxem ara cap a Girona. El nombre de persones que viuen al carrer a la ciutat s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint al carrer de la Girona. L'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. Berta Artigas Fontàs.
26: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Sabali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
27: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
26: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
1: I marxem ara cap a la Xina. Com a mínim 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre del país, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara buscant persones atrapades i el govern ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
28: Bon dia. Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
1: I als Estats Units, les autoritats de Califòrnia han ordenat l'evacuació de 40.000 persones per una fuita química a Garden Grove, una localitat situada a uns 50 quilòmetres de Los Angeles. Es tracta d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte líquid inflamable que s'utilitza per a la fabricació de plàstics.
29: There's only two things that can happen. It could crack and leak or it could blow up.
1: Els serveis d'emergències californians han alertat de la possibilitat que aquest dipòsit es trenqui o exploti i que alliberi vapor tòxic a l'atmosfera. Malgrat l'ordre d'evacuació, milers de veïns s'han negat a abandonar la zona. I una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola continua expandint-se al centre de l'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui, a la veïna Uganda, han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso, Elia Borràs, bon dia.
0: Bon dia. Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
1: Una pausa per la publicitat, 2 minuts i tornem.
4: Catalunya Ràdio.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva en vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
3: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
2: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
3: Fes del Palau el teu ritual.
4: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
5: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
5: També a la web i l'app.
4: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
7: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona-Elx i l'Espanyol Reial Societat.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
11: Catalunya migdia, amb Beba Compte.
12: 6 minuts i arribarem a 2:45. Ara cultura. És Bad Bunny, que torna a actuar aquesta nit a Barcelona. Ahir va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. I la festa no va deixar de banda, com és habitual en ell, les reivindicacions, Núria.
13: Bad Bunny va convidar a Barcelona a ballar sense por, un concert que es va convertir en una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Bad Gyal va pujar a cantar Ella Perrea Sola. Ho van seguir des de la Fila Zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico, jugadors del Barça, com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes amb un vídeo de dos nois parlant en català.
14: És que si m'ho explicar-te, tio, això és la línia.
15: És així?
14: Sí.
15: I no m'hi vas escoltar?
13: Tampoc van faltar les referències al pam tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones van vibrar al ritme de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre.
16: ¿Cómo está?
17: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
12: I cinema, La bola negra, dels Javis, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, tenen opcions, totes tres, encara d'entrar en el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes. A la gala de clausura, més, s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbara Streisand, que no podrà ser-hi físicament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
18: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit quan comenci la gala, on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.
15: Sempre hi ha vent a les nostres cançons, sempre hi ha aigua.
12: Canviem radicalment de registre, sentíem Bad Bunny, ara Maria del Mar Bonet, que estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa, amb què rendeix culte al Mediterrani. El concert, que es farà al Palau de la Música, dins de la programació del Guitar BSN, serà l'inici d'una gira que inclourà també una parada a l'emblemàtic Olímpia de París.
16: Amb aquest disc, la cantant mallorquina retorna a les arrels i des d'una mirada contemporània actualitza 6 dècades de música mediterrània amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca, que té a més la poesia com a eix central. La veu carismàtica de Maria del Mar Bonet ressonarà amb aquestes noves creacions i també repassarà els temes més emblemàtics dels seus 60 anys damunt els escenaris. El concert a 2:15 del vespre al Palau de la Música, on va actuar per primer cop als anys 60. Oh, yeah.

0: dos minuts i arribarem al punt de 2:15. Dos minuts que dediquem, com sempre, per a la proposta.
1: La proposta.
0: I avui us parlem d'un espectacle que combina dansa i música en directe. Ho fem amb la Carola Gil. Bon dia, Carola.
2: Bon dia. Sí, anem al Teatre Victòria de Barcelona, on dimecres es va estrenar una adaptació del Gran Gatsby del coreògraf català Enrique Gasa Valga. L'espectacle transporta l'espectador al cor dels bojos anys 20 nord-americans.
0: I arriba a Barcelona després d'haver passat per altres ciutats europees.
2: Sí, ja s'ha vist a Àustria, Alemanya i Mònaco. L'obra explica les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, el misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'alta societat novaiorquesa.
0: Però estem parlant, Carola, d'un musical?
2: No, exactament. No és una adaptació literària convencional de l'obra de F. Scott Fitzgerald. De fet, no és un musical convencional, no hi ha diàlegs ni narrador. La producció compta amb un elenc internacional de ballarins i una potent banda en directe que interpreta des de clàssic de jazz fins a composicions originals del seu director musical, Roberto Tubaro. El seu protagonista, Jay Gatsby, envoltat de luxe, misteri i grans festes, és retratat aquí com un personatge tràgic. El seu món d'excessos i aparences s'ensorra al ritme del swing i el jazz.
0: I Carola, fins quan podem veure aquest muntatge?
2: Fins al 31 de maig.
0: Ens ho anotem i anirem. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Catalunya Ràdio.
0: En punt, 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Charles Bukowski, m'agrada parlar amb persones trencades o que en algun moment ho han estat. És grandiós veure com ànimes mortes s'entesten a seguir brillant. El Barça femení va perdre fa un any la final de la Champions contra l'Arsenal. Va ser una derrota duríssima. Avui, però, un any després, ha tornat a la final per reconquerir el tron europeu contra el Lió. Tota una demostració de caràcter. D'altra banda, el Girona, que ha vist com la seva ànima moria en moltes finals a Montilivi per jugar primera, avui però també de tirar de caràcter per jugar la final de les finals contra l'Elx. És un partit que val una salvació. De seguida marxem a Oslo i també a Girona per fer la prèvia dels partits. El dia que el Barça i l'Espanyol tanquen també la Lliga, l'Espanyol en opcions remotes de jugar a Europa, i el dia que el Barça de futbol sala pot aconseguir una plaça per la final de la Copa del Rei. Ara en parlem de tot plegat. Abans però, esport en directe, el playoff de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina acaba de finalitzar, el Noia 6, Barça 3, de derrota dura de la Barça. El partit està a l'eliminatòria, està igualada a una victòria. Es decidirà, per tant, el tercer partit. A les semis de la Copa del Rei de Futbol Sala, Cartagena 5, Valdepeñas 2. Per tant, el Cartagena va a la final i la jugarà contra el Barça o el Jaén, que disputen la seva semifinal a les 4 de la tarda. I en ciclisme en marxa la 14a i etapa reina del Giro. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix 83 quilòmetres encara pel final d'una etapa relativament curta, de només 133 quilòmetres, però amb moltes pujades i baixades i un desnivell mig molt alt. Ara mateix, una escapada enorme de 23 corredors, entre ells corredors importants com Enric Mas, que tenen més de 2 minuts i mig sobre el grup principal, on avui podríem viure canvi de liderat si finalment Jonas Vingegaard li pren el primer lloc a Alfonso Eulàlio.
3: Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esport fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
3: Barça-Lió, final de la Champions a les 6, des de les 5 a la TDG i des de les 4 ja el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. El Barça busca el seu quart títol. L'últim títol és del 2024. L'any passat va perdre la final contra l'Arsenal. L'Olímpic de Lió, de la seva banda, busca el seu nou títol. L'últim és del 2022. L'última final la va perdre el 2024 contra el Barça. Enviats especials de Catalunya Ràdio a Oslo. Sònia Gelmar, Ramon Salmurri, Ruth Vilà i Marc Andrés. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bona tarda.
3: Amb l'assistència tècnica del Josep Forns i també del José Antonio Muñoz. A veure, Ruth Vilà, començo amb tu. Per on passa l'última hora del Barça?
6: Doncs per una informació d'última hora que podem avançar des de Catalunya Ràdio, i és que Irene Paredes serà a l'11 inicial del Barça d'avui. Paredes era dubte perquè arrossegava una sobrecàrrega muscular els últims dies. De fet, ahir no va fer tot l'entrenament amb el grup, però segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, hores d'ara, Paredes és a l'11 del Barça pel partit d'aquesta tarda.
3: Doncs amb aquesta notícia d'última hora que ens avança a la Ruth Vila, Irene Paredes jugarà a l'11 de l'equip de Pere Romeu. Ramon Salmurri, les altres 10 jugadores, per què apostem?
7: Doncs mira, la Ruth en resol un dels petits interrogants que hi havia aquest 11, que manté això sí un gran dubte. A veure, Catacoll sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Brooks a la línia defensiva, al mig del camp Patri, Alexia, i aquí ve el gran dubte: Vicky, Serra, Jordi o Aitana per acompanyar-les. Aitana sembla no tenir ritme competitiu per ser titular, Vicky ha estat la interior in pectore i Serra, Jordi et protegeix de les contres del Liop. Veurem per qui s'acaba decantant Pere Romeu. I a dalt, Graham a la dreta, Payor actuen com a nou i Pina o potser Salma es disputen l'extrema esquerra.
3: Fem una mica d'història i de memòria, Sònia, perquè l'any passat el Barça arribava a la final com a clar favorit contra l'Arsenal. El Barça va perdre. Aquest any tot està una mica més igualat, no, Sònia?
8: Aquest cop aquell tòpic que la final es decidirà pels detalls pot ser cert, perquè cada equip amb les seves armes és una final de pronòstic molt més incert que la temporada passada. Com deies, va arribar el Barça a la final com a gran favorit i després ja sabem tots que la va perdre. El palmarès del Lió diu que han guanyat 8 Champions per 3 del Barça, tot i que l'últim enfrontament entre tots dos és aquella victòria a Bilbao per part del Barça. Per tant, l'últim record que tenim és una victòria del Barça sobre l'Olímpic. Aquella final, però, no es va de cantar fins la segona part. El Lió ha millorat des d'aleshores. Per començar, tal com ens deia ahir el director esportiu del Barça, el Lió té ara un millor entrenador, Jonathan Giraldez, que coneix molt bé les jugadores blaugranes, i per tant el duel de les banquetes serà un dels atractius d'aquesta nit.
3: Ara us pregunto específicament per aquest duel de banquetes, però abans, Ruth, en què ens hem de fixar de l'Olímpic de Lió a la gespa? Amb quines jugadores ens hi hem de fixar?
6: Doncs amb Sia Johannes, el titular de l'Olímpic de Lió, és un gran canvi de l'equip de Giraldez aquesta temporada, perquè dins d'aquestes jugadores que sol tenir l'Olímpic de Lió, d'un físic extraordinari, ha entrat aquesta jugadora molt jove, una jugadora que és una migcampista creativa, amb molt bona visió de joc, també molt forta físicament, i per tant ens hauríem de fixar amb Johannes, intentar que no hi pugui connectar bé l'Olímpic de Lió i que Johannes no pugui connectar amb les seves davanteres. També al mig del camp amb Dumorné, que és una jugadora potenta físicament, que fins ara l'havíem vist a la davantera, però que amb Giraldez ha fet un pas enrere i jugant una posició més de mitja punta, i després amb una davantera extraordinària amb jugadores com Jules Brandt o com Katoto Hegerber. Veurem quina de les dues juga en punta i qui supleix Diani, que és una de les grans jugadores de l'Olímpic que està lesionada. Segurament entrarà Chawinga, és a dir, que els canvis de Giraldez fan enveja, perquè té una plantilla molt àmplia i amb jugadores molt bones.
3: Ara ho deia la Sònia Salmo, duel de banquetes entre dos entrenadors formats al Barça, podria ser allò del mestre Jonathan Giraldez contra el deixeble Pere Romeu, no?
7: Van estar junts uns 3 temporades, de la 2021 a la 2024, on van aconseguir 3 lligues, 2 Champions i sobretot el primer pòquer de títols de la història. És una relació que va retroalimentar tots dos entrenadors, on, com dius, Giraldez duia la batuta i Romeu era un dels seus homes de confiança.
3: Avui dia de comiats, Sònia, Ona, Mapi, també Alexia, és la gran incògnita. De fet, Sònia, vau parlar amb ell al Tot Costa aquesta setmana.
8: Sí, i no va voler dir res perquè estava centrada en aquesta final de Champions, però probablement ens trobem efectivament davant la seva última filada amb el Barça, tot i que hi ha encara qui té alguna esperança i espera que potser aquesta última gran emoció pugui fer-la canviar d'opinió. No seria la primera jugadora o el primer jugador que canvia d'opinió per el resultat d'un últim títol en joc. Avui parlàvem amb el president Rafael Juste, que tenia el suplement, i ell no volia confirmar aquest adeu, tot i que s'entreveia que en els pròxims dies tindrem notícies.
9: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
3: Sentint Juste, Sònia, flaire, aroma de comiat,
8: sí,
3: no?
8: Sí, comiat, sí, sí. Per això deia ell, pròxims dies tindrem notícies, potser que hi hagi canvi d'opinió. Ell mateix ho... Vaja, és que dins del club tenen aquesta sensació que són els últims dies d'Alexia, però falta que s'acabi de confirmar.
3: Tot això a la gespa, ja ho sabeu, aquesta final es juga a Oslo, on hi ha hagut, no diríem aquest any, marea blaugrana a Oslo, perquè és una destinació complicada per arribar-hi, però que sí que hi ha presència d'aficionats catalans. Marc Andrés, t'has trobat amb els aficionats amb la samarreta del Barça pels carrers de la capital de Noruega?
10: Doncs mira, avui sí. Avui hem vist una mica més d'ambient. És veritat que durant bona part del matí ha plogut aquí a la ciutat d'Oslo. Ara ja no plou, però ja es veuen aficionats amb samarretes del Barça, algunes menys del Lió, bufandes, fent les voleiar els aficionats per als carrers d'Oslo. I bé, l'afició que té ganes, que ha sortit a les fanzones, sobretot, que ha sortit a passejar i ha sortit a fer una mica d'ambient hores abans d'aquest partit a la capital de Noruega.
3: També, Marc, em consta que t'has trobat amb algun aficionat VIP.
10: Sí, i tant. De fet, hem pogut passar per l'hotel de concentració del Barça on fèiem aquesta entrevista al suplement amb Rafa Juste, on hores més tard, per exemple, ha arribat el president electe Joan Laporta, també Maria Elena Fort, també per allà hi era Xavi Puig, hem trobat Xavi Llorenç o el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i, per exemple, un altre VIP que hem trobat és Lluís Cortés, el primer campió de la Champions a la banqueta blaugrana, un Lluís Cortés amb qui hem pogut parlar un momentet.
11: Sí, sí, que sembla que estiguem ara obligats, no?, a aixecar més Champions i a guanyar totes les finals que juguem, i és algo molt difícil, que fa pocs anys, el 2021, quan vam guanyar la primera, semblava que era algo impossible i que semblava un èxit que passaria un cop en molts anys i que va, i ara hem mal acostumat a la gent jugant moltes finals i tenim moltes opcions de guanyar moltes finals.
10: Un Lluís Cortés, per cert, que avui és convidat de la UEFA, tindrà un paper dins el partit per la UEFA, però tampoc s'ha volgut perdre aquest partit a Oslo, aquesta final de Champions, la sisena consecutiva, que també ho destacava mentre en xerràvem, que és una barbaritat el que ha aconseguit aquest Barça.
3: Una final que comença avui a les 6, àrbitre del partit, Ruth.
6: Tess Olofsson, una àrbitre sueca, exfutbolista professional, ha xiulat dos partits fins ara al Barça, una victòria clara contra la Roma, un empat contra el Chelsea. Avui serà el seu tercer partit que xiularà al Barça, una dona que, a més de professió, és policia.
3: Per cert, Rund, no ho diguem molt alt per no doncs, portar-li mala sort al Barça, però si avui es guanya aquesta Champions, demà festa a Barcelona...
6: Sí, demà hi haurà rebuda les jugadores a Barcelona, a la zona de Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, cap a les 5 de la tarda.
3: Doncs si això és així, voldrà dir que el Barça ha guanyat la Champions i n'estarem molt pendents i molt contents a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, companys. Ens sentim a partir de les 5 a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà al capdavant i ja a les 4 amb el David Clopés amb el Tot Gira en moda final de la Champions Barça-Lió. Gràcies, fins ara.
8: Adéu, bon dia.
12: Adéu.
3: La primera final de la tarda serà avui a les 6 entre el Barça i el Lió, Champions femenina, i la segona final del dia és la del Girona, perquè se la juga contra l'Elx a les 9. Alerta, avui la TDT especial, una TDT doncs, amb la jornada unificada de Lliga a partir de les 9, tots els partits de la jornada, el Barça, el Girona, l'Espanyol i la resta dels altres partits d'aquesta última jornada de Lliga. Aquest Girona-Elx a Montilivi amb un número clar, amb un escenari clar, és una final. Si el Girona guanya, se salva. Si el Girona perd, baixa a la segona divisió. Si perd o empata, baixa a la segona divisió. Eduard Solà, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
13: Hola.
14: Hola.
3: A veure, Xavi, última hora del Girona marcada potser pel rol d'Estuani. He sentit últimament aquest debat. No ha de jugar des de l'inici, ha d'entrar al tram final.
13: Seria una sorpresa majúscula que jugués des de l'inici. De fet, ja ha explicat Mitchell les últimes setmanes que té un problema al genoll. El problema és un problema greu. Segurament en altres jornades farien que Estuani fos baixa. En aquestes està jugant perquè s'infiltra algun dia fins i tot el descans dels partits per poder jugar, per tant, s'espera a un Estuani per ser el revulsiu a la segona meitat. Ja ho sabeu que fa un parell de partits va arribar a jugar tota la segona meitat, però és més probable que, si no se'l necessita, jugui els últims minuts. Per tant, no hauríem de pensar en un Estuani titular, tot i la importància del partit.
3: Doncs mira, tant de bo Estuani no hagi de jugar, això vol dir que el Girona té la feina feta abans del tram final del partit. A veure, Xavi, possible 11 d'avui?
13: Avui amb problemes de tipus físic per alguns jugadors, i aquí marca els dubtes que hi ha en aquest 11. D'entrada, Gazzaniga serà el porter titular, sens dubte. Els laterals seran Arnau a la dreta i Àlex Moreno a l'esquerra. Vitor Reis serà un dels centrals i a l'altre lloc de central és on hi ha el dubte. En condicions normals hauria de jugar Alejandro Francés. Aquesta setmana no ha pogut entrenar amb normalitat. Es va lesionar en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tampoc ha pogut entrenar amb normalitat Dani Blin, i això faria que, si els dos continuen amb els problemes físics com així sembla, entri de titular David López, un David López que va jugar uns minuts en el partit de l'Atlètic de Madrid, però que feia molt que no jugava. A la defensa és on hi ha problemes, el doble pivot. És estrany que canviï Witzel i Ivan Martín, que és el doble pivot dels últims partits, i a davant també és estrany que canviï el que no li ha donat resultats, però sí opcions de gol, que vol dir jugar amb Joel Roca i Brian Hill a les bandes, amb Unagi de mitja punta i amb Sigankov en punta. Serà difícil que hi hagi molts canvis, excepte aquest canvi en el central, tenint en compte l'estat físic d'Alejandro Francesi i d'Ali Blin.
3: A veure, Solà, sensacions. Pregunto per les teves, però sobretot per les del club. Què et diuen des de dins del vestidor, de les oficines del club? Hi ha optimisme?
10: Doncs que diuen que s'ha d'esperar, diuen que és un partit, que només és un partit, que només s'ha de guanyar un partit. Això és molt difícil, però a vegades també pot ser fàcil. Només són 3 punts. Tot això serà el punt final d'una temporada i d'una setmana que hi ha hagut molts de nervis, sobretot a l'afició i també a dins del club, molta expectació amb una ciutat que està completament volcada aquestes últimes hores cap a l'equip, amb moltes iniciatives. Recordeu que entre setmana es va posar la senyera amb l'escut del Girona a la plaça Catalunya, entrades exaurides, volen que Montilivi sigui un infern, és difícil, però avui pel que he vist a la ciutat de Girona hi ha molt d'interès i molt de tothom centrat en el partit d'avui. És un partit del risc, per tant això vol dir que no hi podrà haver samarretes de l'equip rival, l'Elx, a la zona de l'afició local, però com deies, només és un partit. El Girona ha d'aconseguir una victòria, l'empat i la derrota no els hi serveix. El Girona que porta, recordem, 7 jornades consecutives sense aconseguir la victòria. Avui, si no guanya, si continua amb aquesta ratxa, que de fet seria superar la pitjor ratxa de tota la temporada, perquè al començament també van ser 7 jornades sense guanyar, doncs el Girona no podrà mantenir-se a la primera divisió.
3: Com has anat preguntant els darrers dies a la transmissió del Girona, Solà, grau d'acolloniment teu?
10: Passa palabra.
3: Molt bé. En qualsevol cas, Solà, tot apunta que seria l'últim partit de Mitchell avui, passi el que passi.
10: Mira, s'ha fet famosa aquella frase, aquella paraula que l'ha fet servir ell a les rodes de premsa, veurem, no? També dependrà molt, evidentment, si l'equip baixa o es manté. És evident que totes les etapes s'acaben, és evident que tots els cicles tenen un punt i final. Sembla que es podria anar acostant el de Mitchell, però ve de saber si el que passa avui sobre la gespa pot fer canviar la situació. Des de dins el club no tenen ni cap resposta ni cap input que Mitchell pugui fer o una cosa o una altra. Ell continua dient que un cop s'acabi la temporada o un cop abans s'ha aconseguit la salvació parlaria amb el club i després acabarien de decidir. Fa 3-4 setmanes Mitchell estava convençut de continuar. No sé si aquest final agònic de temporada podria haver fet canviar la seva opinió.
3: Xavi, àrbitre del partit.
13: Impartirà justícia avui serà Alejandro Hernández, avui al VAR Carlos del Cerro.
3: Molt bé, doncs amb els senyors Hernández i del Cerro viurem aquest partit amb el Solà, el Xavi, a partir de les 9 en aquesta TDT especial amb l'última jornada unificada del campionat de Lliga. Gràcies, Xavi, gràcies, Solà.
13: Fins ara. Adeu.
3: I el Barça, que juga contra el València a Mestalla, també a les 9. El Barça no s'hi juga res, mentre que el València lluita per entrar a la Lliga a la Conference League. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, Sergi.
3: Amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Bernat, avui és un dia on el Barça no s'hi juga res, per tant, potser una al·licient seria veure jugadors poc habituals a l'11?
12: Sí, d'entrada hem de comentar les novetats a la convocatòria. Després de conèixer-la aquest matí, el Barça ja és, per cert, a la capital valenciana preparant aquest partit, l'últim de la temporada, sense la presència dels lesionats Fermín i Lamine Yamal, però també sense dos dels habituals titulars, Koundé i Rafinha, dues baixes en clau mundial. Hem de tenir en compte que ben aviat començaran les concentracions de les seleccions pel campionat del món, que els jugadors que hi han d'anar doncs volen tenir una mica la seguretat que podran assistir-hi, no com li ha passat al pobre Fermín, que s'ha lesionat just a les portes d'aquest Mundial, i per això Hansi Flick doncs ha decidit, entre d'altres, que Koundé i Rafinha, jugadors que seran en aquest Mundial, avui descansin i no hi hagi risc en el seu aspecte físic. Per tant, amb aquestes baixes és probable que avui sí, que veiem alguns futbolistes menys habituals, com Xavi Espart, per exemple, que podria ser el lateral dret, com Roni Bardaggi, novament a la punta dreta de l'atac. Bernal, és probable que el tornem a veure al mig centre. Un dels dubtes serà la porteria. Joan García té pràcticament assegurada la condició de millor porter de la temporada, Premi Zamora. Està lluitant amb Courtois, però perquè el perdés realment avui Joan García hauria d'encaixar 6 gols, que Courtois no encaixés cap. En fi, realment és complicat. Tot i així, no descartem que avui Stenze pugui tornar a ocupar la porteria del Barça. I després hi hauria l'altra gran incògnita, que és sempre la que tenim els últims mesos al davant, a la posició davanter centre, on un motivat Ferran Torres, amb ganes de ser el màxim golejador espanyol de la primera divisió, doncs pugui guanyar-li la plaça a un Lewandowski que ja es va acomiadar la setmana passada del barcelonisme en el partit del Camp Nou contra el Betis, i que a més potser està una mica cansat perquè ahir el van veure donar-ho tot al concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
3: Amb una zona VIP, amb una zona VIP, amb tot de persones així amb transcendència mediàtica. Doncs aquests són els al·licients del Bernat Soler, que ens ha dit el Bernat Soler, per veure aquest partit d'avui del Barça, a Mestalla, València-Barça a les 9, integrat dins d'aquesta TDT especial en aquesta última jornada unificada de Lliga. Gràcies, Bernat.
12: Adéu.
3: I qui també acaba temporada és l'Espanyol, que rep a casa la Reial Societat a les 9. Aquest Cornellà al Prat, l'Espanyol, ja sabeu, està salvat i es juga entre Europa. Hi hauria d'haver una carambola una mica estrambòtica. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
14: Què tal, Sergi? Bona tarda.
3: Quina és aquesta carambola? I digue'm si és estrambòtica o no, a veure si ens ho podem començar a creure.
14: Sí, sí, és, és. Mira, hi ha un 5% de probabilitats, que són poquíssimes realment, i tindria dues vies l'Espanyol per aconseguir entrar a Europa. Te'n comento una, que és, evidentment, guanyar la Reial Societat. El Getafe ha de perdre a casa davant de l'Osasuna. Bé, tots dos es juguen coses, no seria estrany que guanyés l'Osasuna. El València ha d'empatar o guanyar davant del Barça. Tampoc no seria descabellat. El Rayo ha d'empatar contra l'Alavés, tampoc no seria descabellat. I el quart escenari, que per mi és el més complicat, és que l'Atlètic Club guanyi el Bernabéu davant del Madrid. Clar, aïllats, aquests resultats, potser amb l'excepció de l'Atlètic Club, no són pas resultats estranys. Ja passa que altra cosa és que es donin tots a cop. I per tant això faria que l'Espanyol, evidentment guanyant a la Reial Societat, anés a Europa. Són, vaja, opcions, tu ho has dit, poc menys que remotes ara mateix.
3: Doncs poques opcions de l'Espanyol per anar a Europa, però hi són, per tant les seguirem en aquesta TDT especial. Avui, Sergi, dia de comiats, Romero, per exemple, algun comiat més? Manolo seguirà al 100%?
14: Mira, de jugadors, s'acomiada Romero, s'acomiada Calero, que acaba contracte i no continuarà després d'unes quantes temporades al club, tanca sessió Ramon Terrats, i ara mateix és una incògnita saber si tindrem Terrats per la temporada que ve, perquè se'n torna al Villarreal, tot i que l'Espanyol té una opció de compra, veurem si la fa efectiva, etcètera, etcètera. I el que em deies, Manolo té un any més de contracte, per tant, sobre el paper, serà l'entrenador de la temporada que ve, tot i que Monchi té l'última paraula. Veurem què passa. Ara mateix, pel que sabem, hi ha un alt percentatge d'opcions que Manolo continuï sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Però l'estiu és molt llarg, Monchi acaba d'aterrar amb el seu equip i veurem si continuen dipositant confiança en el tècnic gallec Manolo González.
3: Doncs aquest partit el seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9 amb la Sergi Andreu. Gràcies, Sergi.
14: Adéu.
3: I amb tot plegat, encara passant més coses a l'Uribas Futbol. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: Més enllà de tot el que hem explicat, avui es juga doncs, a la jornada unificada de la primera divisió amb més partits i més coses en joc.
15: Sí, per exemple, el Madrid, que tanca una nova temporada en blanc, juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el comiat de Carvajal, que ja va anunciar que plegava, i també d'Arbeloa, que recordem-ho, va dir ahir que deixaria la banqueta.
16: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
15: Sí. Així de contundent i clar, era Arbeloa en un partit, no hi serà Vinícius, fora per motius personals i amb permís del club. Tampoc hi és Tchouaméni amb molèsties, però torna Valverde, Fede Valverde, després de l'esbatussada que va tenir amb Tchouaméni. Per cert, que avui Enrique Riquelme ha d'anunciar si es presenta a les eleccions. Mentrestant, Florentino ja ha començat la seva campanya amb una pancarta d'estil Laporta a la ciutat de Madrid, on diu mucha historia por hacer i es veuen les 7 Champions que ha guanyat amb el seu mandat.
3: Més partits.
15: Mira, l'Alavés Rayo, l'Alavés ja salvat, el Rayo juga entre a Europa, el Celta Sevilla, el Celta vol assegurar la plaça d'Europa League, Getafe Osasuna, el Getafe també assegura la plaça de Conference League of

0: L'entrenador del Tarazona, que és el primer equip en zona de descens, juga a casa contra el Sabadell, que necessita la victòria per assegurar-se la segona plaça. Per tot plegat, el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, creu que han de posar tota la carn a la graella.
1: ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un objetivo, lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que pelearlo, ya digo, como estaba fins al darrer minut, no es la repartit. Ese es nuestro único lema.
0: El Nàstic tindrà 5 baixes. Àlex Jiménez, Ander Zoilo i Mangel Prendes per sanció i David Alba i Christos Albanis per lesió. Jaume Jardí, que es va fer mal en l'últim partit contra l'Europa, està convocat, però hi ha dubtes que pugui ser titular. L'Hèrcules, per la seva banda, és novè, però si guanya es pot classificar per jugar a la Copa del Rei la temporada 20.
2: Gràcies, Biel. Avui Ripo també juga a l'Europa i al Sabadell.
3: Sí, l'Europa rep l'Eivissa Can Dragó amb l'objectiu de certificar el play-off d'ascens a segona. Depenen d'ells mateixos, els graciencs, si guanyen, quedaran com a cinquens, i el Sabadell juga al camp del Tarazona. El Sabadell vol assegurar la segona posició, fet que et permet jugar la tornada a casa en les semifinals i una hipotètica final del play-off.
2: Del futbol internacional, què destaquem?
3: Mira, tres finals de les 8 del vespre, final de la Copa Alemanya entre Bayern i Stuttgart, abans de les 4, final de la Copa Escocesa, Celtic, Dunfermline, un equip de la segona divisió, i final de la Championship anglesa, Wembley, Hull City, Middlesbrough, partit a caixa o faixa, un partit que qui guanyi pujarà a la Premier. L'havia de jugar en teoria al Southampton, però recordem aquell enrenou sí. Que hi va haver amb l'espionatge del Southampton, doncs finalment allò del Southampton l'acaba ocupant el Middlesbrough, que ja és qui jugarà avui contra el Hull City. Dos partits de l'últim jornada de la Lliga Italiana, un Bologna-Inter i Lazio-Pisa, dos partits sense res en joc.
2: Dos minuts de publicitat, tanquem la carpeta del futbol, fem uns anuncis i de seguida tornem per rematar el programa en bàsquet i en futbol sala.
4: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
5: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
6: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
6: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
8: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
9: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser capdalt durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Vinga, 3 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet, cap de setmana de Final Four. Ahir vam veure Xavi Pascual a Atenes presenciant en directe les semifinals de l'Eurolliga, en què el Barça, en què el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final. Andrés Macià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda. Aquest que sentirem és Pedro Martínez, i és que ens hem quedat sense catalans a la Final Four, el València eliminat pel Madrid.
2: No damos la temporada por acabada. Hoy estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.
1: Pedro Martínez i Jancuba Simadons, que no podran lluitar per ser campions. A la grada hi havia Xavi Pascual, i tu preguntaràs què hi feia. Doncs bé, convidat per l'Eurolliga veient aquesta Final Four, un Pascual doncs que dimarts es reuneix amb Joan Laporta. En principi no es preveuen canvis en les possibilitats de Xavi Pascual de seguir, però sí que Laporta va dir que hi hauria canvis a l'estructura de la secció de bàsquet per l'any que ve. Sí que hi ha Lliga ACB. Avui estarem pendents del Manresa. El Manresa encara aspira a ser desè de la Lliga ACB. El Manresa juga a la pista del Gran Canà. El Barça no juga aquesta jornada perquè el rival és el València i, òbviament, està a la Final Four. Passa el partit a la setmana que ve. Però sí que, per exemple, tindrem per demà partits com el

0: el Girona, que juga a Bilbao, el Girona vol ser 11è, el Joventut de Badalona, que a la tarda juga un partit important a casa per contra el Burgos per intentar doncs, optar a la cinquena posició, i el Partidàs, demà al migdia, n'estarem pendents aquí, l'Andorra juga amb encara amb opcions de salvar-se, d'intentar guanyar la pista del Lleida, que ja està salvat, i deixa'm dir que sí. A la Lliga Femenina, Lola Pendande, pivot de l'Uni del Bàsquet Girona, diu adéu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Macià. Vagi tanquem bé. El bàsquet i obrim breument el futbol sala, perquè Ripo, el Barça busca avui un lloc a la final de la Copa del Rei a Càceres. S'ha d'enfrontar contra, en aquest cas, el Jaén.
2: El Jaén a les semifinals, de les 4 en directe per Esport 3, reedició de la final de la Copa d'Espanya que van guanyar els andalusos als penals fa 2 mesos. El Barça fa 2 anys que no guanya cap títol. Des del març del 24 era una Copa d'Espanya, també es busca el primer títol de l'era Javi Rodríguez. Adolfo i Pol Pacheco són baixa. La final espera el Cartagena, que com deies a l'inici, ha derrotat el Valdepeñas de les semifinals.
1: I alerta, de la Lliga Femenina, avui juguen el Penyes Plugues i el Les Corts.
2: Sí, penúltima jornada de Lliga, les Mamuts juguen a les 5 a la pista del Pollo, el segon classificat. En tenen prou amb un punt per mantenir la categoria, o bé que el Penyes Plugues no guanyi. El Penyes Plugues juga avui la pista al Torcal. Si guanyen, surten del descens.
1: Gràcies, Ripo, gràcies també a l'Alfons Gorina. Nosaltres fem una petita pausa, la gent d'esports. Amb aquesta sintonia final, marxem a fer un cafè. El Ripo se'l demana... Ara últimament has canviat, Ripo, et demanes un tallat en lloc d'un cafè amb llet.
2: Sí, sí, que si no, massa.
1: Sí, perquè no dors a les nits. És un tio nerviós, el Ripo, i ha de reduir la cafeïna. Ves tirant i ara t'atrapo, Ripo. Fem una petita pausa a l'agenda d'esports i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el xip de la final de la Champions, Barça-Lió, i amb el xip de la final del Girona. Girona-Elche, un partit que val una salvació, mantenir-se un any més a la primera divisió.
3: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
2: A tres sardines i un bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. El límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
12: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Calafell Ràdio.

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa 7 dies hem deixat el número 1 a l'Olivia Rodrigo amb el tema Drop Dead. De fet, fa 3 setmanes consecutives que aquesta cançó lidera la primera llista. Veurem si sumarà una quarta setmana en aquesta primera posició, si hi haurà canvis. Avui sí que tindrem canvis a la llista perquè tindrem 3 entrades entre les 40 posicions i a la categoria dels aspirants 4 novetats. Per tant, molta feina a fer i avui, abans de començar, hem de dir adéu a una cançó que ens ha acompanyat durant 64 setmanes. Avui toca dir adéu a Alex Warren i el seu Ordinary, que es converteix en la quarta cançó en més setmanes de dins la llista, només superada per l'Acid Wars de Harry Styles, que se'n van estar 70. També Lady Gaga amb Bruno Mars i el Die With A Smile, que en va aguantar 75, i el rècord absolut, el té The Weeknd i el seu Blinding Lights, que va formar part de la llista durant 82 setmanes. Per tant, Alex Warren, després de 64 setmanes, deixa la llista i avui, per tant, tindrem un nou rècord de permanència, cosa que també ens fa il·lusió. Comencem el repàs amb una de les veteranes. 37 setmanes porta ja amb nosaltres Olivia Dean. Som-hi!
1: Número 40.

0: When I Need, l'èxit d'Olivia Dean, 37 setmanes, no és la més veterana, n'hi ha una que en porta 38, però aquí la tenim encara. A la 39, una que no és veterana, perquè aquesta setmana s'incorpora entre les 40 posicions. Parlem de Ai, ai, ai, quin goig que fas, la primera cançó que fa un bar de la primera llista de Tant per Albo i el Comboi. Avui entren.
1: Ai, ai, ai, quin goig que fas.
2: Número 39.
1: Ai, ai, ai, que bé que fas.
2: Aquesta cançó avui entra...

Neon, els passos prohibits, tercera setmana a la llista i en suma una. A la 36, un artista que aquest divendres ha actuat a Rasmatàs presentant el seu nou treball Prou. Parlem de la Maig, que en suma 3 amb 3 estius més. Tots dos.

mateix ostenta el rècord de permanència de la primera llista Golden de Hunter X, que tot i això s'emporta una bona baixada de 6 llocs. Passa de la 28 a la 34. A la 33, pujada per la Mariona Skoda. Això es diu...

0: Ara per fi estem sols.
1: Un dels artistes que fa doblet a la llista és Max Navarro. L'hem tingut des de la 32 amb estrelles i més amunt el tindrem amb Inigualable. Veurem a on la situem aquesta setmana. La que situem a la número 31 és la segona de les tres entrades que tenim a la llista i se l'emporten els Catarres, que fa tot just una setmana es van incorporar a la primera llista de la categoria dels aspirants amb això, que es diu Diumenge sense drama. I en tan sols 7 dies ja entra tu. I és que té una cançó que apunta estiu i ja comença a venir la caloreta, tu.
2: Número 31.
3: Ja comença a fer-se...

0: entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 29.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

tant, doncs déu-n'hi-do quina pujada fan 31 fam. En sumen 7 de cop en la seva segona setmana a la llista i, de fet, s'emporten la pujada o una de les pujades més importants de la setmana. La més important la tindrem a la segona hora, però aquesta és la segona cançó que puja més aquesta setmana. 7 amunt per Anem Tirant. De seguida, la 28, abans ens anem a la categoria dels aspirants, on, per cert, hi tenim moltes i moltes cançons. Ara hi posem a Milky, que reversiona un èxit del 2002 i ho fa en companyia de David Guetta. Això es diu Just the Way You Are i torna a sonar després de la setmana passada que la vam

0: 34 setmanes per Where is my husband, l'èxit de Rey, que ja va liderar la primera llista fa unes quantes setmanes i des de Nevox doncs va baixant posicions. La tenim a la 30, a la 27. A la 26, un artista que avui abandona la llista amb el seu The Fate of Ophelia. Parlem de Taylor Swift, que tot i això té una altra cançó que encara rondant. Després de 28 setmanes és Low Polite, que en cau 5.
1: Número 26.

s'ha situat des de la 25. Acaba de sonar aquesta que es deia Welcome to my party des de la 25. De seguida la 24, la 23, la 22, la 28 encara mora, però abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè també fa unes quantes setmanes et vam presentar Mr. Know It All, la nova cançó de Teddy Swims, un artista que el tenim a la llista al costat de David Guetta amb el Gone Gone Gone, i el podríem tenir també en solitari amb aquest Mr. Know It All, que continua com aspirant. Aspirant.

Gran pujada per Miqui Núñez, un altre cop. Doncs mira, 6 amunt, passa de la 30 a la 24 en la seva tercera setmana. També fa una molt bona pujada Max Navarro, inigualable, 4 amunt en la seva cinquena setmana a la primera llista. Número 20.

teníem a Joe End of Beginning. Avui la tenim a la 21 aquesta setmana, perdent-ne dues. I després de 19 setmanes en aquesta segona etapa que ha tingut a la llista, perquè és una cançó que ja té els seus anys i que ara doncs, torna a tenir doncs, una segona vida a la primera llista. Ens anem a recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem era líder de la primera llista. Ens anem fins al 2013, 13 anys enrere per recuperar Can't Hold Us, una de les primeres que vam conèixer d'aquest duet. Michael Moore i Ryan Lewis, que després de Thrip Shop van liderar la primera llista amb aquesta que es diu Can't Hold Us. Va liderar dues setmanes i avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 20. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb la tercera de les incorporacions de la llista. Parlem de Gracie Abrams, que ha entrat directament des de la número 20 en la seva primera setmana amb això que es deia Hit the Wall. És l'avançament del seu nou treball d'estudi i serveix per obrir aquesta segona hora de la llista. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem incorporat a Dan Peralbo i el Comboi des de la 39 amb Ai, ai, ai, quin goig que fas. També els Catarres des de la 31 amb Diumenge sense drama. Avui abandona la llista Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, també Alex Warren i el seu Ordinary després de 64 setmanes. Per tant, ha estat un dia de comiats dolorosos. També n'hem abandonat la llista Lluna plena amb el seu Tascatat. Hem incorporat ja tres cançons, n'hem fet sortir tres i ara toca anar a la categoria dels aspirants per estrenar una de les quatre novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I la primera ens la porta l'Ivan Herzog, un artista que va triomfar fa un parell d'anyets amb una cançó preciosa que, en fi, es deia Et prometo, que aquest any passat, aquest mateix, aquests mesos de Sant Jordi, va tornar a triomfar. Va ser una cançó que ens va posar la pell de gallina i ara arriba amb una altra cançó molt emotiva que es diu Des de lluny, acabada de sortir del forn. Nova cançó d'Ivan Herzog, que també la tenim com aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes por...

doctor Prats, una setmana més escalen posicions. Ja la tenim a les 18, això que es deia energia. I l'energia continua amb Bruno Mars, ja de fons, amb aquesta que es diu I Just Might. Ja va liderar la primera llista i manté posició des de la 17. Número

0: tenies aquí Guillem Bautista, és la seva 8a setmana a la llista i, evidentment, puja amb això que es diu No està mal. So positiu, el que ens agrada aquí a la primera llista. I ara mateix obrim a la categoria dels aspirants La vida és bonica, el treball, el segon treball d'estudi d'aquest artista, d'aquest jove artista que es diu 19, que té molta relació en primera fila perquè és un dels nostres integrants. Per tant, estrenem aquesta cançó de 19 que es diu Ho cremaré i que forma part de La vida és bonica, doncs el debut d'aquest jove artista que també passa per la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: 3 avui abandonen el top 10. Atenció, que cauen 5 amb Swim, passa de la 8 a la 13. Ja va liderar la primera llista, si va estar un parell de setmanes, però des de llavors se va perdent pistonada. De seguida a la 12, a la 11, a la 11, i anem pujant posicions. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Heroin. I és la nova cançó de Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que torna amb noves cançons després d'un parell d'anys sense música, i ho fan amb aquesta cançó que ens recupera l'esperit dels primers treballs de la banda. Ens ha donat molt bones vibracions la nova de Maroon 5, i per això mateix hem dit, va, posem-la com aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Joan Dau s'ha situat des de la número 11. S'ha quedat a les portes d'entrar entre el top 10 amb això que es diu Per una cançó, des del seu treball Immortals. I abans d'obrir el top 10 arriba l'última cançó que tenim a la categoria dels aspirants i, de fet, la cançó més curta que diria que hem posat mai a la primera llista, amb poc més, de dura 1 minut 35-36. És curtíssima i és una cançó que té una història darrere, si més no, curiosa, perquè últimament ens estan apareixent a les llistes de tot el món cançons que tenen els seus anys. Avui ens anem fins al 2018 per escoltar una cançó de la demo d'aquest artista que es deia Dominic Fike i que ja ha sonat a la primera llista. Al seu moment vam posar el Three Nights. I ara arriba una de les cançons del seu disc on també hi havia aquesta cançó, el Don't Forget About Me Demos. Després de Three Nights, ara triomfa aquest Baby Doll gràcies a les plataformes com, per exemple, TikTok. I ara n'ha presenta aquesta versió, aquesta nova versió del Baby Doll, curteta però intensa, nou aspirant per la primera llista per Dominic Fike.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: fer sol.
1: Aquesta setmana han estat protagonistes del Sense Ficció Sopa de Cabra, recuperant el Camins, Somnis i Promeses amb les veus de Su i Mon DJ, un documental molt interessant que es va estrenar tornant enrere al Sense Ficció i que podeu recuperar a 3CAT, on veus una mica la història de la banda i també, doncs, en fi, els mals rotllos que hi ha hagut entre ells. A mi, em vaig quedar tocat, després de saber que no eren amics, tot era per feina. Bueno, en fi, coses que passen, oi? Sopa de Cabra entra en el top 10, sumant-ne una amb Camins, Somnis i Promeses, a la nou baixada de Somber i el seu Homebreaker.

0: La primera llista, des de llavors, va perdent pistonada Siderland i el seu tu-tu-tu-tu, que encara ens continua enganxant de mala manera. A la 7 pugen la Ludwig Van, des del seu últim treball d'estudi, es diu El teu amor, que en suma dues.
1: Número 7.

Afegeix les cançons més importants de la setmana a la primera llista. How did you know I was hoping for a sign? Números

Alex Warren, tot i la sortida aquesta setmana d'Ordinary, encara té presència a la llista amb aquest Fever Dream, que manté posició des de les 6. A les 5 pugen dos llocs d'Ora i Akis, la col·laboració de Flash i Ice Cream.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits del moment a la primera llista.
2: Número 4.

Aquí acaba de passar que Olivia Rodrigo perd el lideratge i passa de la 1 a la 4 després de 3 setmanes liderant amb aquest drop dead. Això vol dir que tindrem un nou número 1, que veurem qui se l'emporta. Qui segur que no se l'emporta serà Bruno Mars, que es queda estancat en aquesta tercera posició, amb això que es diu Risk It All.

Ara més perquè New Religion manté el mateix número que fa tot just una setmana, la número 2, amb aquesta nova versió d'un tema de Faceless. I toca conèixer ara mateix la pujada més important de la setmana i també el nou líder de la primera llista. Una cançó que ha tingut una segona vida perquè va marxar de la primera llista després de 18 setmanes i al cap de molt poques setmanes va tornar a entrar perquè està sent tota una sensació mundial. Parlem de Dràcula, la versió remix d'aquest èxit de Tame Impala i Jenny, que, per cert, lideren la primera llista tant uns com els altres per primera vegada. Primer número 1 per Tame Impala a la primera llista i en sumen 9 de cop, la pujada més important per aquest Dràcula. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana. No.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

de la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

amb mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us, but it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudeix dels nostres continguts.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Família, bona nit, ja hi som aquí.
1: En directe a Calpil Ràdio, Samuel Baus.
3: Uepa! Doncs ara sí, bona nit, ja hi som aquí. Estàvem mirant que és el 18 programa del Backstage avui. Estem a dissabte 28 de febrer, acabant ja el mes de febrer. I tenim nosaltres, avui sí, avui ha tornat, està amb nosaltres, DJ Sebi, com estàs?
4: Hola, bona nit, bona nit.
3: Bona nit, com estàs, DJ Sebi?
4: De ressaca emocional i de ressaca de tot.
3: Encara, eh?
4: Encara.
3: 28 de febrer encara dura aquesta ressaca emocional de carnaval, no?
4: Sí.
3: Bueno, és que va ser carnavalazo.
4: Impressionante. Jo crec, i lo tengo que decir aquí en la ràdio, eh? Creo que aquest any ha sigut el millor carnaval que ha passat.
3: Jo crec que també. Ha sigut un dels millors carnavals
4: sí. I no, Bueno, este año sí, impresionante.
3: S'ha notat. Bueno, i que encara mateix acabem d'acabar el Cos
4: sí.
3: Blanc.
4: O sigui, ara mateix
3: acabem d'acabar el Cos Blanc de Calafell Platja, ple de confeti, de canons de confeti. Oh. Déu, està acabant, perquè ja sí. Està molt... És que això és sí. Un lío, eh?
4: Sí.
3: Aquest programa és gravat.
4: Sí, sí.

0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpí Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Vinga, família, que ja hi som aquí.
2: A Calafí Ràdio, Samuel Baus.
1: Doncs estàvem parlant que tenim novetats per explicar en breu, si us explicarem. Però abans volem parlar del Cos Blanc, el Cos Blanc de Calafell, que ja fa 3 edicions, 3 anys, no? O 4. Ara m'he pillat ahir, eh? Ara no sé si són 3 o 4. Però bueno, 3 segur que sí. 3 segur que sí, potser 4, no? 4, ja hem participat 3 anys. Correcte, 4 anys, 4 edicions del Cos Blanc de Calafell Platja. Per qui no ho conegui, el Cos Blanc és una rua que aquest any s'han tret les carrosses, es fa desfilant pel carrer Monturiol de Calafell, per davant de les discoteques, la mítica discoteca Vips i Deja Vu, i hi han torres de confeti per tot el carrer. I les carrosses i la gent de la carrossa, de la colla, passen desfilant, ballant les coreografies per sota d'aquestes torres. Està molt xulo. Això ha sigut aquest dissabte. Correcte, aquest dissabte ha començat a les 7 de la tarda i, en principi, com aquest programa és gravat, en principi ja hauria d'haver acabat. Podeu repassar tots els vídeos del Cos Blanc segurament a la pàgina de Visit Calafell, a Turisme, a la web de Calafell i a la nostra Calafell Ràdio i calafell.tv, que segurament tindreu notícia i vídeo explicant amb imatges del que ha sigut el Cos Blanc. Doncs anem a repassar, anem a començar pel març, abans de res. Març. Important. Què tenim al març?
3: Tenim
1: molta cosa. Comencem per la primera setmana de març, dia 7 de març.
3: Dia 7 de març, primera vegada que la Bleix trasllada a una discoteca.
1: A una estrellada.
3: A FOMO Igualada.
1: La Bleix se'n va cap a Igualada. Arribem a terres, sí. Bueno, palabras majors ja. Sortim de casa. I després hi ha una novetat més, que el dia 28 marxem a... Se puede, sí. Em mira bé, sí, se puede.
3: Nos vamos otra vez a la ciudad contra Ibiza.
1: Nos vamos a Ibiza. Correcte, nos vamos a Ibiza. Nos vamos al 28, marxem a Ibiza amb el projecte que us van comentar. Bless, podeu trobar-ho a xarxes socials, @BlessNights. Una festa oberta per tothom, diversitat, i que, bueno, que porta, pues, ara mateix dos esdeveniments. El tercer serà el dia 7 a Igualada. Sí, en una setmana.
3: Una setmana.
1: El quart esdeveniment serà el del dia 28 a Ibiza. Ojo, sí. Tres eventos y ya Igualada.
3: Ojo, que estos son palabras mayores.
1: Y cuarto evento ya a Ibiza, ¿eh? Sí. Doncs podeu seguir-nos a través de les xarxes socials. Aquest març van incomplets. Volia explicar-te... Hi ha una cosa que volia comentar-vos aquí a la ràdio. Sí. Anem a ficar un tema. Vull recuperar aquest tema, que a més és un tema que sempre m'agrada molt. És un tema que vaig conèixer a una pel·lícula que es diu Intocable. Oh. Intocable, ¿no l'has visto? Pues una pel·lícula brutal. Va de... T'explico molt ràpid. Sí. T'explico. La pel·lícula Intocable va d'un senyor que té molta pasta i que va amb cadira de rodes. I un cuidador, o sigui, el seu cuidador, que és de raça negra, és un chico negrito.
3: Creo que l'he visto.
1: L'has visto, te suena.
3: Sí, encontró de valores.
1: El noi és un noi que es dedica a cuidar persones, ell és un noi, un empresari, que, bueno, pues no té família i al final necessita un cuidador.
3: Está viviendo con él.
1: I ho deixo aquí. Sí. Ho deixo aquí, sí, perquè és una pel·lícula que s'ha de veure. O sea, a mi...
3: Esa pel·lícula, a mi... Jo no ploro per les pel·lícules, però esa pel·lícula me hizo un poco de lágrimas.
1: Pues anem a sentir la banda sonora d'aquella pel·lícula, que es diu September Air With and Fire. Recuperem el Backstage de Calafell Ràdio.
2: En directe a Calafell Ràdio, Samuel Baus.
1: Que quedi clar que ara us explico per què estem sentint aquesta cançó. Venga, Sony Familia!

0: a Calafell Ràdio Backstage.
1: Vinga, família, doncs som aquí, seguim. Hem sentit una cançó... Va, és que anem a ficar-nos, l'Adam està flipando. Diu, què passa ara, no? ¿Qué te pasa? No entiende nada. Dice, ¿qué está pasando? Anem a ficar-nos en sintonia abans de res, que això s'ha d'explicar amb aquesta cançó. Anem a ficar-nos una mica més... Me lo está flipando. Adam, te voy a explicar. Muy rápido. ¿Por qué fico aquesta cançó? Aquesta setmana... Ha sigut una setmana... Ui, mira, va a llorar.
2: No.
1: Aquesta setmana ha sigut una setmana de pensaments. I és que he estat pensant en retirar-me i deixar de ser DJ.
2: No. Sí.
1: I estic allà donant-li voltes, tio.
2: Sí.
1: Amb aquesta cançó de fons. Estava pensant en retirar-me i deixar de fer DJ. Bueno, fora llorero. Estava pensant en retirar-me i deixar de fer DJ, no, en broma. Bueno, estic pensant en encara. Sí, però tot té el seu perquè. Anem a explicar-ho, que la gent sàpigui per què.
2: Por lo del otro film.
1: Vam estar al poliesportiu de Constantí. Al carnaval a Constantí. Al poliesportiu a Constantí. Bueno, tú estuviste conmigo.
2: Sí,
1: vam estar al poliesportiu a Constantí. I era una nit de carnaval. Carnaval a Constantí, poliesportiu a Constantí. Lo que havia de sonar aquella nit era música de carnaval. Música carnavalera. Tenia tothom. Per una banda, la gent jove demanant reggaeton dembow d'aquell reggaeton.
2: Vale.
1: Per altra banda, tenia gent demanant-me los jackies, i rumbes. I mamita molones i coses que no enganxaven. D'altra banda, tenia gent demanant-me música rollo maquinera, d'aquestes a Smile, New Limit, Flying Free. Jo era com dient, anem a veure, on s'ha quedat la cultura musical? On s'acaba la cultura musical? O sigui, no tenien cultura musical de carnaval. Era una nit de carnaval, era una festa de carnaval després d'una rua, i el que s'havia de ficar allà era música de carnaval. Ja em porto bastant de temps que no gaudeixo com s'hauria de gaudir de lo que és a l'hora de punxar. No sé què ficar, em sento que m'estic quedant enrere. I és un problema molt important. Jo crec que tenen molts DJs o que poden patir moltes persones que estan en aquest sector de la música d'ara no me gusta i tampoc m'actualitzo per la música d'ara. Passa, estàs tu aquí per ensenyar-nos la nova cançó. Però em quedo com si em quedés... Bueno, se'm fa gran, no? Les noves... El top 50 d'Espanya actual se'm fa una mica
2: però
1: gran.
2: Però és que el top 50 d'Espanya no tiene nada que ver. Eso no es lo que se pincha.
1: Real. Però sí que és el que vol la gent. Ja, sí que és el que vol la gent. Jo tinc 29 anys ja, més d'un cop us ho dic. Bueno.
2: Sí.
1: Ui, ens ha saltat. Era perquè buscava música música triste. No, però el que estava dient...
2: És normal, perquè cada... Jo t'entenc per una part, perquè és normal que te satures perquè cada cap de setmana, en vez de poder estar con los colegas, a ver, que estén amb tu...
1: No és això. O sigui, és la música.
2: És la música.
1: O sigui, jo estic fart de la música d'ara. Anem a fer repàs al backstage. Vam començar el backstage amb jo, DJ actual,
2: de moment.
1: DJ actual de l'escena i el panorama musical. Vam començar el backstage, vam estar convidant a DJs i justament parlàvem d'això, de la cultura musical de la gent, d'aquest viatge cultural. Nosaltres al backstage estem per recordar les cançons de sempre, per deixar-les que encara sonin, per deixar la música viva. I el problema actual a la societat és que la cultura musical és escassa. Sí. Llavors, com a DJ, amb 29 anys, ja... No, segueixo.
2: Entendo.
1: No estic a la onda, no segueixo les cançons, no m'agraden aquestes cançons, no les comparteixo, penso que la joventut va molt malament.
2: A veure, eso es lo que te iba a decir. La música joventut... no és normal, no és normal. I jo també he de parlar això, perquè no és normal que un nen de 5 anys te cante... ¿cómo se llamaba? El otro día me estaba cantando... Pepa y agua para la seca.
1: Bueno, mira, y el hombre es comercial, ¿eh? Ahora.
2: Sí, el hombre es comercial. Y le partí, porque era un entra fútbol. Le digo, Titi, ¿quién te ha enseñado esto? Y dice, en la casa de música, que lo ponen las profesoras. Y no, ya no le partí de mes. Digo, y aparte, él, si las malas áreas son muy jovas, y entonces. Los nenes es lo que escuchan de sus padres
1: aquí
2: en los coches.
1: Y ya, o
2: donde sea.
1: Y lo que pero, escuchan hasta las series de Netflix.
2: Sí, hasta las series de Netflix, claro.
1: Incito a las series de Netflix.
2: Sí.
1: Llavors,
2: sí.
1: Bueno, se'n fa complicat. Se'n fa complicat
2: ya no,
1: i...
2: Ya no sabes lo que poner. Ya.
1: I pues m'ho vaig plantejar i vaig dir, bueno, pues, sí. Potser ha arribat el temps de retirar-me i...
2: O donar-te un temps.
1: O de donar-me un temps i mira. I aquí, pues, bueno, si, jo sé que si em dono un temps, o potser no, o potser al revés. Potser després retornem amb més ganes, retornem amb aquesta música. Sí. Però jo, com sempre, fiel a lo de sempre i per això estem aquí al Backstage per recordar-vos la música de sempre. Sentim la cançó de Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire i de seguida... amb aquest viatge transcendental des dels música dels 80. En res, tornem amb tu perquè repassis la música més actual. Vinga, família, fins ara.

0: temazo, eh? Boogie Wonderland, que sentim al backstage de Calafell Ràdio. Tema de Earth, Wind and Fire, podem sentir com parlàvem amb la cançó... Bueno, cançó, banda sonora de la pel·lícula que estàvem comentant, de Intocable. I estava parlant amb l'Adam, justament, tenint aquí de fons aquesta cançó de Boogie Wonderland. Estava parlant amb l'Adam justament d'això, no? De les cançons, de la transcendència musical, de com ha canviat tot, dels DJs ara, de la pressió a les xarxes socials. Hem de tornar. Hem de tornar a fer... Sí. Hem de tornar a convidar algun DJ.
1: Sí.
0: I que ens expliqui...
1: Sí, sí, que expliqui a veure...
0: Que ens expliqui la seva visió. La seva visió. I obrir debat, explicar-li jo la nostra visió i veure que... Bueno, com està el panorama actualment. Nosaltres seguirem aquí, recuperant totes les cançons que podem, deixant que aquestes cançons no deixin de sonar, semblem als 40 clàssics. Vinga, va, seguim, Adam.
1: Bueno.
0: Què tens preparat per avui? Dóna'm pistes.
1: Aquesta setmana hi ha hagut dos àlbumes.
0: Dime, que voy preparando.
1: Lenny Tavares.
0: Ole.
1: I Justin Quiles. Han tret un àlbum.
0: Lenny Tavares. Nou àlbum, però...
1: Nou àlbum amb...
0: Justin Quiles jo crec que ha baixat molt, eh?
1: Sí, Justin Quiles ha baixat una mica perquè ja no... Bueno, per música, de lo que ha de fer ell, comercial.
0: Ah, però ha baixat molt.
1: Ha baixat molt, sí, ah. Ja no... Egoista, X, les cançons d'abans.
0: Anem a sentir. Tenim Justin Quiles, Lenny Tavares, Superarte.
1: És.
0: Aquesta es diu Champagne, Justin Quiles i Lenny Tavares.

0: Mira, tio, mira, felicitats, És... És bonito.
1: És bonito.
0: És bonito. És agradable, és agradable. És una cançó agradable, és una cançó... És reggaeton, lògicament és reggaeton.
1: Però no és reggaeton, no està chumba-chumba, és...
0: No, bueno, seguint aquesta línia de Justin Killer més romàntica. Àlbum del verano, tu creus? No.
1: Ah.
0: Nah.
1: No, però aquesta cançó sí que sonarà. Que sonarà. A veure, en català. Que sonarà aquest estiu, se farà tres viral.
0: Es farà viral.
1: Deixa un poco de margen, que se haga un poco viral. Yo creo que
0: tu creus que s'ha de viral, no?
1: Jo crec que esta canció va sonar. I per tu amor, hay que dedicarle esta música. Esta sí que es música para dedicárselo

0: I els tinguilers, Lenny Tavares, amb aquesta cançó que es diu Champan. I aquí estem nosaltres al Backstage. Per això tenim el DJ Sebi nosaltres. Per repassar cançons, ja veus, hem començat als 1980, amb cançons del 1980, dels 80, i ja estem a 2026, amb aquesta cançó. Proposta per aquest 2026, estiu 2026, Justin Quiles, Lenny Tavares, Champagne. I els he de felicitar, com estàvem dient, perquè és una cançó agradable, és una cançó bonica, és una cançó no és explícita, és una cançó romàntica. Molt bé, molt ben escollida, m'agrada, Seguim, Sebi.
1: Pues tenim nuevo tema de Hilary Duff.
0: Hilary Duff, anem allà, anem a veure què tenim. Jo no sé qui és.
1: És
0: Look or Something.
1: És aquesta.
0: Ai, però aquesta senyora encara està aquesta i música.
1: Sí, sí.
0: Anem a sentir. Ui, em sembla molt Disney. Sembla molt a... rotllo Britney Spears.
1: Sí.
0: No? Sí. Aquesta és la nova, 2026. Sí, aquesta és la nova.

0: Ah, nene, para.
1: Saps qui és, no?
0: Clar, o sigui, és la que va ser la vocalista de l'Oreja de Van Gogh. Fins ara que ha tornat la Maya, no?
1: Sí, la Maya.
0: Bueno, la Maya Salamanca, no sé quina... sí, sí, clar, Leire Martínez, és a dir, la vocalista de l'Oreja de Van Gogh des del 2008 fins al 2024. Ah, bueno, pop espanyol. Molt guai, sí. T'he dit. Hòstia, això me recorda l'Oreja de Van Gogh. Literal, que ha sigut la vocalista de l'Oreja de Van Gogh. Doncs anem a sentir-la des del principi, aquí al backstage. Cançó del 2026, Mi nombre de Leire Martínez.

0: altra.
1: Tenim a Polka en directe? DJ Polka en directe? Bon dia. Ui, bona nit, Polka.

0: Calafell Ràdio, Backstage.
1: Vale. Temazo. Sí. Temazo de Leire Martínez, mi nombre. Sí. Bueno, vocalista des del 2008 fins al 2024 de La Oreja de Van Gogh, ja dèiem. Temazo de pop espanyol. Ah, mira, aquestes cançons sempre m'agraden escoltar-les. I a més són cançons que pel matí m'encanten.
2: Efecto pasillo.
1: Efecto pasillo, el rollete.
2: Aquesta música jo sempre la recordo d'anar al col·legi. Aixecar-te a les 7 del matí i ma mare tenia un sempre me'n recordo, que teníem una llitera. I la mama sempre, quan ens aixecava a les 7 del matí, nos ponia, camina, cada passo tuyo a mi me contamina. Sempre, todos los días.
1: Bueno, són cançons.
2: Aquestes cançons sí que són bones cançons i que no passaran de moda.
1: Sí, sí. Aquestes... La veritat és que són... Bueno, són cançons bones sí. I... Bueno, no és que no passin de moda, sinó que t'alegren el dia. Són diferents. Sí, sí. Són diferents cançons que... Bueno, pop espanyol. Sí, pop espanyol. Que bueno. Ho pots sentir pel matí i...
2: I per la tarda.
1: I a, bueno, qualsevol hora, sí. No són de discoteca, però són cançons
2: són
1: que t'acompanyen.
2: Són de diumenges i de...
1: I,
2: de...
1: I que t'acompanyen, que t'acompanyen. Sí, sí. Doncs, què més tenim?
2: Tenemos la vuelta de el Tito Omar, con los chunguitos.
1: Però ja ha sortit?
2: Sí, ha sortit. Ha sortit.
1: Anem allà.
2: Dame veneno.
1: El Tito Omar, dame veneno.
2: Sí. I ara, després d'aquesta, bueno, encara hem d'acabar, i abans d'acabar el programa, posaré 30 segons de lo nuevo que viene este jueves.
1: Ole, ole.
2: Para la nit.
1: Ole, ole, ole.
2: Para todas las lindas que le gusta electro latino.
1: Bueno, se supone que ya va a sortir dijous passat, que el tema dissabte.
2: Ah, sí, sí, sí. Diego. Bueno, ya ha sortit. Ara mateix la estareu ballant o ya la haureu escoltat.
1: Sí, sí, aquesta ja ha sortit.
2: Parte 2.
1: Bueno, anem a sentir a Omar Montes, Los Chunguitos. Dame veneno. Mai feria abril, eh? Uau! Jo al·lucino con la canción estrella. Típica, mítica.
2: Al para morir.
1: Però és versió Omar Montes.
2: Claro,
1: Recordem que al Backstage estem per això, per descobrir-vos les cançons, tendències, repassar cançons de tota la vida, i és que el Chunguitos, cançons de tota la vida que he pogut sentir cada any a la Fèria d'Abril. A més, ara ja que estem a portes d'abril. Proposta d'Omar Montes, no? Suposo que ara tindrà la seva part, no? Temazo, dios.
3: Ay, mira, si eres presumida.
1: ¡Ojo!

0: increíble cansó de...
1: Este hombre está en todo, yo no lo entiendo.
0: Recuperant este los chunguitos, Omar Montes. Mira, l'any passat va fer aquesta, ¿no? O fa dos anys ja. Brutal. Sí, es la sevillana, com a dato, com a dato. És la sevillana més escoltada
1: del món
0: des de la història de les sevillanes d'Espanya.
1: És que...
0: Omar Montes, el nostre cantant que s'adapta a tots els formats. Sempre amb aquest de rumbatón, no? Reggaeton i rumba.
1: Flow gitano rompe discoteca.
0: Amb aquest reggaeton i rumba, Omar Montes va fer la sevillana.
1: La sevillana més escoltada de... No, no, ahí está, no.
0: Doncs per això estem aquí al backstage, per repassar-vos totes aquestes cançons. Omar Montes, com dèiem, artista de reggaeton urbano i rumba, que va fer pues, ja fa dos anys aquesta cançó de la sevillana i que ara ha tret aquest nou tema que estàvem escoltant, Ferrer, dels chunguitos de tota la vida. Dame veneno.
1: Dame veneno.
0: Brutal, eh? Pues una cançó que serà molt escoltada, o sigui, d'aquí un mes, d'aquí, bueno, un mes, d'aquí dos, no, un mes, un mes. D'aquí un mes estarem ja sentint a la fèria d'abril.
1: Si l'any passat se va pegar el pantalón, aquest any...
0: El pantalón també, correcto. Correcto, correcto, sí, sí, és gràcies pensar-ho, perquè són cançons que no... Bueno, cançons que només s'escolten durant aquella època de l'any, no? Bueno, el pantalón, cuidado, eh? Que al carnaval jo he sentit el pantalón, eh?
1: El pantalón, cuidado, eh?
0: Sí, sí, però no, la sevillana i aquesta de los chunguitos, pues recuperant cançons, m'agrada, perquè fa... Fa cançons culturals.
1: Sí, sí.
0: Fa cançons culturals per l'època de l'any que ara...
1: Sap quan entra. Jo crec que aquest home sap quan
0: entra. La lança ara. I que estem a un mes de la feria d'abril. Li dona temps a fer-se viral i en un mes estarà sonando Dame Veneno, cançó de los chunguitos, de l'any 2002 sí. I no pararà de sonar aquest abril 2026. Sí, 2026. O sigui, ole...
1: Un aplauso.
0: Que mantiene las canciones vivas. Al Omar Montes, al Tito Mar, es como al backstage. ¿Qué me salí? ¿También alguna novedad más?
1: Sí, esto es bueno, pero no tan bueno. Porque
0: ¿por
1: ha
0: qué?
1: Vuelto Tiny, Jay Cortez y Rauw Alejandro. Que veo que tenían un rifirrafe.
0: Ah, estaban picados.
1: Estaban picados.
0: Estaban picados.
1: Pero... se ve que l'han liado parda, perquè ara posarem la cançó, però hi ha una part de Jay Cortez que diu algo sobre Cazzo i el seu exnovio Cristian Nodal, i això ha fet que les redes d'Argentina se revolucionen.
0: Jay Cortez i Rauw Alejandro.
1: Rosita.
0: Rosita se llama la canción?
1: Rosita. Rosita.
0: Rosita.
1: ¿Sale?
0: Canción Tiny, Rauw Alejandro i Jayco. Sí. Santima, el backstage. O sigui que ha sigut cançó viral.
1: Sí.
0: Criticada.
1: Criticada.
0: A sentir-la. Bueno, rotllo Jayco.
1: Sí.
0: Rauw Alejandro,

0: Saps, aquest és el tipus de música de que jo, per sentir-la al sí. cotxe, a la dutxa, a la ràdio...
1: Però una discoteca...
0: Però una discoteca no, hombre, no, no, no, por favor.
1: Aquesta, no, aquesta música a una discoteca no se pueden poner. Estas músicas son para... chivar.
2: Estos son algunos de los nombres que han cambiado la historia de la música.
0: Sí, mira, justament ho diu, eh? Estos son los nombres que han cambiado la historia de la música. Amal.
1: Amal.
0: Amal.
1: Amal.
0: O sea, es Amal. O sea, la historia de la música... Bueno, la historia de la música.
2: No es más nada.
0: Uy, uy, uy, uy, uy, que me entra la mala, me entra la sí. mala, me entra la mala.
1: Bueno.
0: ¿Han cambiado la historia de la música? Es que abrimos debate, abrimos
1: sí,
0: melón.
1: Sí.
0: ¿Han cambiado la historia de la música?
1: Pero...
0: Que está bien que cambie la historia, bien, pero no en las discotecas.
1: No en las discotecas. En las discotecas tienen que poner música. No puedes poner en una discoteca, dime cuándo vamos a vernos para comernos. No, hombre. No,
0: eso, es un temazo, es un temazo. Eso, sí. Es un temazo, porque es un temazo.
1: Sí.
0: Però la gent surt de festa, no a... No, a... No, no, no, no, no, no. Que és un tema molt xulo, pues sí, pa un tardeo.
1: Pa un tardeo.
0: Para chiringuitos. Que la gent està sentada, tumbada, pel cotxe, pa la dutxa, per una prèvia, pa
1: ni,
0: lo que...
1: Ni para un warm-up, sí.
0: Però no para un warm-up, no, no, hombre, no, no, no. Ha canviat molt la cultura de club, sí. La cultura musical de discoteques ha canviat molt sí. I aquí a l'Alba que estigui atent per comprovar-ho. Tenim la última, no? Tenim una prèvia, no? Que sí, podem sentir una prèvia. Anem a aguantar, anem a aguantar, anem a deixar-la
1: pel
0: final.
1: No, no, no, és que encara no hem acabat.
0: Ah, no hem acabat.
1: Omar Cous ha tret un altre disc.
0: Me limito a ponerlo.
1: Vale.
0: Sí, sí, tí, explícalo, explícalo, sí. Però no lo voy a poner.
1: Vale, vale, ha tret un nou disc amb col·laboracions con Yagi for Life, baby, Diego no, Flow.
0: Sí, m'és igual, la Marcos, me, la Gatita pues Suelta.
1: Eso. Sí.
0: Oh, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Sí.
0: Jo, mira.
1: Pues, eso.
0: Per sentir aquestes cançons, fiqueu-vos les a...
1: Sí, jo penso lo mateix que tu, perquè a mi no m'agrada.
0: A la dutxa, mira, pot... sí. Sí, jo respecto a que tothom li agradi aquestes cançons i respecto,
1: sí, sí.
0: Però no crec que siguin cançons
1: no,
0: que
1: no,
0: ara
1: no.
0: T'hagin de demanar...
1: No.
0: A una festa, a una sala, a una discoteca, tornem al mateix. I
1: però...
0: el problema és que ho demanen. Dia 7 de març, Bless,
1: de març,
0: a Igualada, demanaran aquesta cançó.
1: Sí.
0: I el Pol, el Digipolca, una salutació, la pondrà.
1: El Pol poner...
0: Yeah. I vindrà Samuel Baus per darrere a queixar-se. Això sí que...
1: Bueno. Sí.
0: Anem a sentir abans de res aquesta cançó, ja que m'has dit Rosita, anem a recuperar aquest tema d'Amaral, que es diu Rosita,
1: vale.
0: Dels 2000.

0: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calvill Ràdio amb DJ Glasscat i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
1: Això és Alter Ego. Alter Ego.
0: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.